0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: I shouldn't have come here.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un enganyi. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: se sap que almenys algun dia morirà.
1: Si la nena estima el riu, graus tocant i me pego on em xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant, perquè sempre

0: Cardedeu. Són les 7.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també s'ha suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'Eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluidesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluidesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir. A molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa?
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
1: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
1: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
3: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
7: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
3: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el Pacte de la Unió Europea sobre Migració i Asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
9: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
8: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
3: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Ester Minguell.
10: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
11: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
10: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
3: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
13: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimològicament bona mort. Estem a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
3: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
15: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
16: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
15: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
17: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
15: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
3: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
18: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
19: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers, amb els números que ens surten, els números són completament fiables.
18: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
3: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
20: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoscoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoscoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
21: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
20: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
3: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
22: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
3: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
23: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses, han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
3: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
0: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
3: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
2: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
4: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix a la C-12 alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos...

0: càrrec del cas, que continua obert i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Ho recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Iridia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia.
0: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
1: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
0: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixa'm però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
1: Sí, totalment. Ens sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
0: Clara, doncs ens queda pendent perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a

0: tercers països segurs, com entre comillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
3: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
4: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
5: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
4: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
6: que connecta Tarragona per nosaltres. Realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs, perquè ha de fer una ciutat doncs, més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs, sigui molt millor.
0: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
7: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
8: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
9: És reduir la càrrega de combustible amb el qual quan arribi l'incendi aquí cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
10: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí tradicionalment doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
7: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
11: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espar Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
12: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses, han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: La pilota ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec, i ens ho explica en Sergi Amat.
13: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
14: I la reflexió d'ells és, papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada en l'equip.
13: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
0: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
15: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
16: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el 4 i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
17: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, il·lusió en tenim molta.
16: En els 3 play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en 2 ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
0: Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
18: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una 30a de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
19: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
18: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva sisena edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ax en Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fúmiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: de 10. Són les 8.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en aquesta nova regulació.
4: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
3: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Bon dia, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat, també tenim un accident que ara mateix talla 2 carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
6: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet,
1: A hores d'ara, el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresquet, aquesta temperatura que baixa respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I el cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
6: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic que ha afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
7: No som Estats Units. No tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
6: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
3: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
8: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molt d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
3: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de fatals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
10: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització,

0: El que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
4: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
2: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara cueja el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
6: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura, que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
5: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
7: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
8: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
7: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
9: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
7: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
2: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
10: Aquest és l'EQRB26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
11: és principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
10: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
12: Per tal de que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte d'enginyeria des de zero.
10: L'EQRB26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.

0: Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra va aconseguir-ho, vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
1: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
2: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
3: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
4: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, camp d'experimentació.
3: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: La Catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El Día de la Revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que, alhora, reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntari entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn.

0: del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
0: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, bon dia.
0: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també el narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
4: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on com a molt havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això s'ha de fer un tractament com si fos una droga dura. I si no és això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
0: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
4: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional,

0: la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal ha de canviar les lleis i això ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil i justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
0: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'Estat. Pensem que la família real dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant tirotejos que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic i és evident que, com a mínim, de moment, Interior aquí a Catalunya comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència del, com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental, i tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
4: hola, bon dia. Hola, bon dia.
3: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
4: Bueno, pues anem retallant per on sigui, perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i n'aguantant aviam què passa.
3: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya, i espereu, els que són més fidels per això són aquells que fan esport per carretera.
4: I és que venen per carretera, exacte, però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
3: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
5: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això no, ja no puja. O sigui, tot el que puja, puja per la carretera. I ens ajuda molt el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està, o sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop,
6: molt fluix.
3: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
4: No, pues retallem en gent clar, és que al final per algun lloc tot és que anem retallant.
3: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
4: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no donen.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Per cert, que l'estiu s'apropa, és una etapa molt complicada per vosaltres.
4: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs imagina't ara. Entre que els pocs que queden ni pujaran. A peu, o sigui que...
6: Sí, és complicat.
3: Així, Elena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
1: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
7: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
8: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
7: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga el primer partit, el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatgi cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
9: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu I en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.

0: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceu el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si podem explicar durant la propera setmana. Sara.
1: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
0: Segur que sí. Vinga.
1: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Bé. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
2: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
3: Trabajar por ahí de temporera.
2: Yo es que nunca me he ido de aquí.
3: Ya, es muy fuerte eso.
4: Iván i Hadum, biznaga de plata al darrer festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
5: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%. Però tu no tienes que ayudar.
6: Sí, señora.
7: El váter pierde agua, les daré $100 más.
8: ¿Qué dice?
6: Que si le arreglamos el váter.
8: Somos afinadores, arreglamos pianos.
7: 200.
8: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
9: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
10: ¿Qué has robado?
11: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.
12: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
13: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
14: Avui és dijous 11 de juny de 2026.
13: Doncs sí, i per fi se'n va el líder de l'Església Catòlica de casa nostra. Iu! Com molta gent l'anomena, el líder d'una organització criminal que cobreix la pedofilia i la pràctica amb prou assiduïtat com perquè sigui un problema d'abast mundial.
14: Així que benvingudes totes al 606è Infopodcast Cardedeu.
13: Cada dia més difícil de dir. Susana, endavant amb aquest. Quin dia és avui? Dijous?
14: Dijous.
13: Ous.
14: Dijous, ous. Va, avui és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata.
13: Hòstia, doncs no ho he dit per això, eh? No ho he dit per això i des d'aquí tota la solidaritat.
14: Va, també Santa Adelaida. I tal dia com avui, però de 1988 presentava l'informatiu en Pep Vilà i ens explicava que en Jaume Fort havia estat convocat per la selecció espanyola per disputar els Jocs Olímpics de Seül i que això el convertia en el primer olímpic de Cardedeu. Va, i avui acabem amb una locució que diu així. A hora baixa.
13: Que vol dir cap a la posta de sol i a la Susana li encanta, però encara ens agrada més quan es diu et sora baixa.
14: Et sora baixa.
13: Cau et sol en sora baixa. Na, na, na, na.
14: Crec que no diu exactament això, però...
13: Que sí, Antònia Font, Verge Santa.
14: Torna-me a cantar.
13: Cau el sol en sora baixa. Crec que és a l'horitzó, tímidament, o alguna cosa així.
14: Molt bé, molt bé. Sí, ara sí.
15: Cau et sol de sora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada d'avions.
13: Va, doncs comencem explicant-vos que enguany les conselleres i consellers del Consell d'Infants han treballat la diversitat dins i fora de l'aula, un projecte que ha culminat amb un mural i el fanzine La Macedònia de la Diversitat. L'acte de cloenda del 28è Consell d'Infants de Cardedeu ha servit en definitiva per presentar el projecte d'aquest curs escolar que ha girat al voltant de la diversitat, especialment les neurodivergències i les necessitats especials dins i fora de l'aula. L'Ajuntament també ha explicat que els consellers i consellers han treballat a partir de les realitats quotidianes dels seus companys i companyes, ja que han considerat que el punt de vista i l'experiència l'experiència dels infants és una font d'informació i coneixement molt valuosa. Han rebut fins a 500 testimonis, poca broma, que parlen d'anècdotes, necessitats, problemes, conflictes i també de solucions.
14: Va, i passem ara a parlar del temps.
13: Doncs sí, i és que mireu, és possible que ara mateix estigui plovent. Això sí, com a molt serà ara, i és que la resta del dia només ens espera un ambient ben tapadot amb el sol que potser traurà el nas al llarg de la tarda. Això sí, màximes fantàstiques, i repeteixo, fantàstiques, perquè escolteu, de tot just 23 o 24 graus. No mínimes, no, màximes.
14: Uau, molt bé, va, i passem ara a parlar de l'horta.
16: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
13: Us costa que surtin carbassons? Possiblement és possible, valgui la redundància, que sigui per falta de polinització. Així que, amb cura i un pinzell, fregueu les flors masculines, l'interior, aneu a buscar el penis de la flor, i a continuació les femenines, aneu a buscar la vulva de la flor. Veureu que funciona i de quina manera. Seria la vagina del frontocas, no? Sí. I, evidentment, sempre posareu remeieres a prop, que atrauen a les abelles i de més. De debò funciona, jo ho he fet i funciona.
14: Vaja, que heu de fer manetes amb les flors.
13: Ah, exacte.
14: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta, i com avui és dijous, això vol dir que les blaves no teniu recollida. Les verdes heu de treure la orgànica i els envasos, i les grogues, orgànica i paper. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palou, Gatell i Estalvi.
13: Arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I és que avui a les 6 a la biblioteca Marta Vilalba, la presentació del llibre Retrobaments amb ulls de nen de Jaume Salaturteu.
14: I avui a les 8, al Cinema Esbarjo, projecció de la pel·lícula Corredora.
13: I amb això...
14: feina feta a País Arreglat i Cardedeu d'Ester.
13: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
14: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
13: Salut i Pobla, consell de presentació. Feu-vos sòcies!
17: Cau el sol en sora baixa dins l'horitzó.
14: Et sora baixa.
18: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
19: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 9. El nou so d'Osona. Ràdio, música. Podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: El sector agroalimentari forma part de l'ADN d'Osona. Genera milers de llocs de treball, sosté una part important de l'activitat industrial i també contribueix al dinamisme econòmic de la comarca. Però també és un sector controvertit per les conseqüències ambientals que genera i també per la concentració empresarial que ha viscut i pels interrogants que planteja el seu futur. Aquestes dues realitats conviuen. Osona necessita mantenir un sector que crea riquesa, però també adaptar-lo a les exigències ambientals, socials i econòmiques del segle XXI. La globalització no espera a ningú. Sectors que competeixen en costos acaben exposats a la deslocalització cap a territoris amb una mà d'obra més barata i menys exigències ambientals. Per això, la fortalesa d'Osona ha de venir del coneixement, la innovació, la tecnologia i el valor afegit. Aquesta transformació ja ha començat. Empreses del sector han fet apostes que van des de la producció de proteïna vegetal fins a la digitalització de les explotacions o la valorització de residus. Però innovar requereix múscul financer. A les grans empreses que han accelerat el pas d'un model basat en explotacions familiars a un altre de més industrialitzat, se'ls ha d'exigir una aposta per a la competitivitat. I és aquí on iniciatives com Osona Bio Circular adquireixen sentit. Més enllà dels projectes concrets, la seva principal virtut és pensar estratègicament el futur d'un motor econòmic. Per això ara és positiu explorar alternatives. El cultiu de bolets en antigues granges, els projectes de biogàs, els futurs biopolígons o el suport als petits agroproductors responen a una mateixa voluntat: diversificar, innovar i reforçar la resiliència del sector. Cap d'aquests projectes que ara es comencen a treballar substituirà la ramaderia, però poden contribuir a garantir-ne el futur. I és que el futur d'Osona no passa per renunciar a un dels seus principals actius econòmics, però sí per transformar-los. Aquest pas només serà possible si administracions, empreses, pagesos, centres de recerca i ciutadania comparteixen una mateixa mirada. No s'ha d'escollir entre economia i sostenibilitat, sinó garantir que vagin de bracet. Són dues cares de la mateixa moneda. És divendres 12 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui a 9:45 a la tertúlia parlarem sobre el Cabró Rock amb l'Eudald Puig i en Pau Fàbrega en una sisena edició que celebra avui i que prepara per acollir prop de 60.000 persones en un cap de setmana, on també s'acollirà un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i també el retorn als escenaris de la Gossa Sorda, entre d'altres. Tot això ho parlarem amb en Pau i amb l'Eudald. Després d'escoltar la cançó del dia, serà a 11:15 del matí de parlar sobre música, i avui Jaume Espuny ens portarà Who's Next de Who. I a la recta final del programa, com sempre, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori. I després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El final i principi de curs a les escoles i instituts està marcat per les altes temperatures dins les aules. Per denunciar i deixar constància que molts dies se superen els valors que marca la llei, la plataforma Aules que Cremen ha creat un sistema de registre al qual s'han adherit una desena de centres d'Osona. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El termòmetre ja marcava uns 25 graus a primera hora del matí a l'aula de 6è A de l'escola Fortià Solà de Torelló. Però la temperatura, com en la resta d'aules d'Osona i el Lluçanès, en ocasions a dins de les classes frega els 30 graus, un fet que dificulta la tasca per als alumnes i mestres. Sentim el tutor de tercer de primària i coordinador de riscos laborals, Lluís Torrambó.
3: Clar, a partir dels 27 graus està comprovat que els nens no poden estudiar en condicions bones perquè la temperatura és molt alta i això afecta molt el seu rendiment. Clar, i aquí ja estem arribant a mínims allà de 27 en molts dies. Aquests dies, tot i que ja fa una mica més de bonança, estem arribant a 29 inclús, vull dir que tampoc estaríem dintre els marges correctes. Clar, al veure temperatures tan altes, 30-33, doncs va ser una alarma que l'escola va dir: ostres, hem de fer alguna cosa.
2: I per això van decidir adherir-se a la plataforma Aules que Cremen per denunciar les condicions en què es troben, com han fet ja una desena de centres de la comarca.
3: A tot arreu hi ha temperatures molt altes. Qualsevol centre d'Osona, inclús encara molt més a la zona de Lleida, així, no és la influència de l'edifici, sinó que realment fa calor i no ens han dotat cap tipus d'aparell que puguem solucionar-ho. O sigui que no hi ha ventiladors suficients. Tot just fa dues setmanes van arribar 3 ventiladors del departament.
2: I el curs passat van demanar ventiladors al Departament d'Educació i els 3 que els han portat els han posat a les aules de cicle superior, que és on fa més calor i és on han instal·lat el sensor per registrar les temperatures a la plataforma. Tot i el ventilador que tenen en alguna aula, els alumnes se les empesquen per fer passar la cola, obrint finestres, portant ventalls o fins i tot fabricant-los en paper.
0: Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici. L'Ajuntament va convocar aquesta setmana els comerciants i veïnes de la zona per exposar-los els detalls tècnics d'uns treballs que arrencaran el pròxim 25 de juny, amb la delimitació del perímetre, mentre que l'entrada de la maquinària es farà efectiva el dilluns 29. Laia de Déu, una codinenca.
4: Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manuel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
5: Tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic. Doncs inicialment el que es farà és reobrir el Joan Maragall C3 amb l'evolució de l'obra. Com al final també hem d'intervenir a la que és la part de davant de l'Ajuntament, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
4: Més enllà de la mobilitat viària, una de les principals preocupacions és com les obres afectaran el teixit comercial de la vila. Per aquest motiu, segons la regidora de Comerç, es crearà un canal de comunicació directa per anar resolent els problemes del dia a dia. La mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça: la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. Escoltem Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme.
6: Ara hem creat un canal més per cada un dels grups, esperant dos canals de WhatsApps, en el qual doncs, de primera mà tindrà la informació que nosaltres com a regidors disposem, i després a nivell dels comerços, en aquí clar, el sector més perjudicat, per dir-ho d'alguna manera, són les terrasses. Es va quedar que la setmana que ve es aniria a veure terrassa per explicar quines solucions podíem trobar per tal que podíem posar les taules. I el que sí que també es va decidir per part de govern és que el que és la taxa d'ocupament de via pública en quant a terrasses, aquest any es bonificarà al 100%.
4: No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents, i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. Montserrat Amosa n'és la presidenta.
7: Doncs ens van convocar a tots els comerços que estem ubicats a la zona on s'ha de fer l'obra, i llavors ens van dir en mode informatiu els plaços que començarien a senyalitzar, que començarien les obres, el temps que estarien d'obres, com seria l'accés al pàrquing, molt important per nosaltres, perquè les obres comencen però el comerç està aquí. I llavors és important que la gent sàpiga com accedir.
4: La decisió d'executar l'obra de forma continuada i tancant tot el perímetre en lloc de fer-ho per fases ha agafat per sorpresa molts comerciants afectats. De fet, el sector de la restauració és qui afronta el panorama amb més incertesa. Amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Umbert Ventura es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys.
0: I les obres per reobrir el carril tallat de l'N260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll s'allargaran fins a la tardor. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
0: I ahir van acabar els exàmens de la selectivitat per als més de 800 alumnes d'Osona i el Lluçanès que les van fer a la Universitat de Vic. Andreu.
2: Ahir a la tarda van fer les proves optatives de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana, història de la música i la dansa, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, va visitar la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, de Universitat Central de Catalunya, on es feien alguns dels exàmens, per parlar amb la responsable del tribunal i conèixer les percepcions dels vigilants a les aules. Definia les proves d'aquest any com unes pau històriques pel que fa al nombre d'alumnes, ja que s'ha batut el rècord amb 45.000 a tot Catalunya. En total es van fer 245.000 exàmens. La consellera també valorava positivament la prova pilot mecanisme dissuasiu per evitar el mal ús de dispositius electrònics.
0: I el Consell Comarcal del Moianès ja ho té tot a punt per una nova edició de les universitats d'estiu. Els cursos d'història i de gestió emocional seran les matèries principals. Laia.
4: Aquesta dotzena edició donarà el tret de sortida el proper dilluns 15 de juny amb un acte gratuït i obert a tothom, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, que anirà a càrrec del seu propi autor, el filòsof Francesc Torralba. La programació d'aquest any combina activitats gratuïtes amb dos cursos de pagament que es concentraran durant la setmana del 29 de juny al 3 de juliol. Els matins s'impartirà el curs de Patrimoni i Història, que proposa un recorregut detallat per la industrialització del Moianès, mentre que a les tardes serà el torn de les competències personals amb el monogràfic Eines de millora per a la vida emocional. L'acte final de la Universitat d'Estiu oferirà dues propostes més de caràcter gratuït. El dissabte 4 de juliol es faran visites teatralitzades a la Casa Museu Prat de la Riba amb places limitades per ordre d'inscripció. I finalment, el dilluns 6 de juliol es clourà el certamen amb la jornada Indústria i Dones, una sessió que pretén reivindicar el paper fonamental de la mà d'obra femenina en el teixit fabril del territori.
0: Moltes persones van seguir l'ofici del Papa dimecres a la Sagrada Família des de casa i d'altres ho van voler fer en comunitat. Al Seminari de Vic es va instal·lar una pantalla on una vintena de feligresos van gaudir de la missa i la benedicció de la Torre de Jesús Andreu.
2: Es calcula que un total de 12,2 milions d'espectadors de tot l'estat espanyol van seguir en directe la missa del Papa d'aquest dimecres a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, des de casa a la feina o a través de les pantalles que es van instal·lar en punts com el Seminari de Vic. El bisbat i la delegació de joves van oferir l'oportunitat de seguir l'ofici del pontífex en comunitat.
9: En comunitat les alegries es multipliquen i les penes es redueixen.
10: Perquè l'Església és comunitat, per compartir entre, doncs, a més tinc molts amics i amigues aquí dins i penso que és un acte com aquest únic que s'ha de viure en comunitat, no és el mateix estar sola a casa. Jo sóc una persona de fe, però això m'està donant molta empenta.
2: La visita del Papa a Catalunya s'ha viscut amb il·lusió i expectació. Els fidels presents a la missió de la missa des del seminari ho han entès com un acostament a la fe.
9: Ens encanta el Papa, superfans, sobretot som fans de Jesús, i llavors vam dir, ja que és dimecres, ho podem mirar, no? Perquè mirar-ho i després obrir-ho a tothom també, a totes les persones que volguessin de Vic, perquè vam pensar que veure-ho junts es fa viure molt millor, no?, que el sofà de casa.
11: Una mica estirada d'orelles, perquè el Papa jo crec que ens ha vingut a recordar els nostres arrels i que no les hem de perdre i que hem de tornar a la fe i viure en Jesucrist.
12: És una oportunitat per reviure la fe, per anar-la mantenint, en el meu cas, i perquè vols molta gent també es poden acostar a Déu i a l'Església.
2: També ho interpreten com una manera de transmetre el missatge de la religió a persones que, de moment, se senten allunyades. L'Alba Masnou forma part dels joves del Bisbat de Vic.
9: I que puguin tornar a confiar en els altres, en la comunitat i en l'Església, que som una mica patates, però no som dolents. Que bo, quina pau, quina alegria que és viure amb Déu.
2: Una vintena de persones van seguir la jornada des del seminari comentant els passos del Papa i pregant quan també ho feia el Pontífex.
0: I rebre l'Escriptòrium de Ripoll a les golfes de l'Església de Sant Pere, Isaac.
8: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del Papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El Papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'Església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
13: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'Església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
8: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
14: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
8: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: I ahir al matí a la zona esportiva de Vic ja es notaven els nervis i les ganes per un nou cap de setmana de Cabró Rock, una sisena edició que es prepara per acollir prop de 60.000 persones, Andreu.
2: L'edició més nostàlgica i alhora la més emotiva, així és com els organitzadors del Cabró Rock defineixen la sisena edició del festival de música més multitudinari del nostre territori, que entre avui i demà tornarà a omplir la zona esportiva de Vic amb grans noms de l'escena musical catalana. Emotiu perquè serà una edició de comiats amb l'últim concert a la comarca d'Osona, d'Oques Grasses, però també una de les darreres oportunitats a veure en directe la Fúmiga, ho explica el director del projecte, Marc Sureda.
15: Per nosaltres és molt especial, Oques Grasses s'acomiada i era important, crec que ho pogués fer aquí a casa seva. El creixement del Cabró no s'entén sense Oques. L'evolució que ha tingut la banda i el Cabró doncs, és espectacular.
2: Però no tots seran adeus. El festival també serà l'escenari per a noves presentacions i retorns molt esperats, com el de la Gossa Sorda i l'Ax amb Bustó.
15: La meva generació no havíem tingut l'oportunitat de veure la banda original amb en Pemi, que ha tornat després de 20 anys, i també tant la meva generació com el públic més gran crec que ho disfrutarà. Però també tenim, per exemple, la gira dels 20 anys dels Amics o els 20 anys de Bus, que també són fites molt importants i porten espectacles nous per homenatjar una mica aquesta trajectòria. O, com deies, la Gossa Sorda, que bé, ha fet aquesta gira tan especial que ha tornat per al moment polític també que ells creien tornar a tenir veu, per no perdre aquesta visió sobretot de la música valenciana que ha tingut molt reivindicativa.
2: El festival ha crescut tant pel nombre d'assistents com pel que fa a l'espai, esdevenint un lloc on poder gaudir d'una experiència completa.
15: Crem aconseguit una cosa molt maca, que és que la gent, òbviament, ve pels concerts, ve per la música, pels artistes, però després, quan arriben aquí, es troben tota una experiència d'activitats que els hi oferim, que bé, que van més enllà del que trobaries a un festival normal, no? Tenim una nòria, tenim aquest any una xaranga... Bé, anem innovant i anem fent coses bogeries, com aquell qui diu, però bé, ens ho passem bé i intentem que la gent s'ho passi bé, que creiem que és l'important.
2: Per completar la programació, avui la Black Music Big Band protagonitzarà el Piro Musical. També hi haurà una actuació sorpresa, una cantada d'havaneres i el tradicional cremat de Rompujol. Un cap de setmana que convertirà Vic una vegada més en l'epicentre de la música catalana.
0: I el Tarambana ha acollit la presentació de Cuinem, el nou llibre de Pep Salsetes, i és que el cuiner i divulgador gastronòmic ha impulsat aquesta publicació amb l'objectiu d'animar petits i grans a entrar a la cuina i compartir temps amb família. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
16: Doncs sí, Ona, així és. De fet, a través de receptes, il·lustracions de Dani Soms i explicacions accessibles, el llibre vol apropar la cuina catalana a les noves generacions, en un context en què moltes persones els costa cuinar. Escoltem en Pep Salsetes, des de Cardedeu.
17: Hi ha 29 receptes de cuina catalana i és perquè la gent cuini i pugui cuinar en família. Llavors hi ha una petita introducció a cada recepta, una història o llegenda, que avui n'explicarem una d'elles, que és la del congrill. I això també fa que la cuina hagi una mica d'esperit de joc i d'element de famílies. Està pensat per les famílies.
16: La proposta recull receptes pensades perquè la cuina en definitiva es converteixi en una activitat compartida entre tots els membres de la família, com ara escoltàvem que explicava en Pep Salsetes. El llibre, però, va més enllà de l'aspecte culinari i reivindica també el valor cultural i patrimonial de la gastronomia catalana.
17: Bueno, són les nostres arrels. Hi ha dues receptes, per exemple, de cuina medieval. Penseu que som un país que tenim 5 manuscrits, millor dit, 4 manuscrits i un llibre de cuina imprès, i això hi ha pocs països que ho tinguin, de l'època doncs, del segle XI, segle XII, segle XIII, i esclar, això ens dona motiu perquè tinguem doncs, aquestes arrels tan antigues, perquè estem parlant de 800-900 anys.
16: Salsetes defensa que darrere de cada plat hi ha una història, una manera d'entendre el territori i una herència que val la pena preservar. Amb Cuinem, el llibre, l'autor proposa mantenir aquest llegat des de la pràctica quotidiana i convertir la cuina en un espai de transmissió de coneixements i tradicions entre generacions.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber com està el temps.
18: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia i bon divendres.
19: Molt bon dia. Benvinguts a Informació Meteorològica. Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. Amb uns dies que són força tranquils. Tenim anticicló molt a prop. I això és senyal d'estabilitat. I d'unes temperatures que mica en mica van pujant i es va fent l'ambient més càlid. Tot i això, insisteix en el fet que a les nits es pot dormir molt bé, no tenim cap calorada a nit, tot i l'ambient assolellat i l'anticicló, a les nits en què es pot dormir força bé, moltes mínimes al voltant dels 15 graus i fins i tot més baixes a les zones més fredes de l'interior i del Pirineu. Per tant, no ens podem queixar de les hores nocturnes, de la temperatura que fa, perquè és això, es pot dormir molt i molt bé. Avui serà un dia molt assolellat, un divendres amb molt de sol, molt poques novetats i unes temperatures una mica més altes que les d'ahir. Molts valors, entre els 26, 27, 28 graus, fins i tot a prop ja dels 30 graus en algunes zones del peritoral i de l'interior, les zones més càlides gairebé pot arribar als 30 graus. 4 núvols a la tarda, testimonials, molt poca cosa, perquè serà un dia, com deia, molt i molt tranquil. I un dia gairebé igual que el de demà. Dissabte també dominarà el sol, molt tranquil·litat, i unes temperatures demà encara una mica més altes. Demà sí que hi ha algunes ciutats i pobles assolirà els 30 graus de màxima. Un ambient una mica més càlid el dissabte. I el diumenge l'única novetat és que les nuvolades creixeran més força a la tarda i pot haver alguna petita tempesta cap a la zona del Ripollès. Molt poca cosa, si és que arriba a caure, He dit que podria haver-hi, perquè no està clar que hi hagi una tempesta diumenge a la tarda. I les temperatures estables, moltes mínimes, entre els 15, 16, 17 graus i les màximes al voltant dels 30. Per tant, resumint, hi anà molt de pressa, un cap de setmana anticiclònic, molt tranquil, amb unes temperatures més altes i amb alguna petita tempesta a la zona del Pirineu el diumenge a la tarda. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà, fins demà no, fins dilluns, perquè òbviament demà és cap de setmana. Per tant, no haurem d'estar pendents d'altres mitjans d'aquesta previsió meteorològica. Nosaltres, a partir de 9:45, a la tertúlia parlarem sobre el Cabró Rock, que comença avui i acabarà demà aquí a la zona esportiva de Vic, i ho farem amb l'Eudald Puig i amb en Pau Fàbrega, on parlarem del Cabró, una sisena edició que es prepara per acollir prop de 60.000 persones en tot un cap de setmana, amb un cartell de luxe que estarà protagonitzat per el comiat a la comarca d'Oques Grasses. Sabem que en queden encara 4 concerts més a finals d'estiu a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i llavors també el retorn als escenaris de la Gossa Sorda, un retorn express que ara comentarem amb en Pau i l'Eudald. Després d'escoltar la cançó del dia, parlarem amb en Jaume Espuny sobre l'àlbum Who's Next de The Who. Però tot això sabeu que ho farem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
20: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
21: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
22: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 11 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Doncs va, divendres, per tant, tenim una nova edició del 9-9, en aquest cas d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, i explica'ns, Andreu, què diu la seva portada.
4: Doncs mira, avui és una portada del 9-9 de l'edició d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que va de... són temes relacionats amb l'educació. El titular: denuncien que escoles i instituts fan classes a gairebé 30 graus i en aquest final de curs la temperatura màxima permesa és de 27 graus i 11 centres d'Osona i el Ripollès ho registren a través d'aules que cremen.
3: Mm, és el que comentàvem avui també.
4: Correcte.
3: A les notícies.
4: I pel que fa a la imatge, doncs es veu a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, que aquest dijous a la tarda va estar visitant una aula de la UBIC durant les proves de selectivitat que s'han dut a terme, que van començar el dimarts passat i van acabar justament ahir. I bé, el que també llegim a sota d'aquesta imatge és una selectivitat blindada contra la intel·ligència artificial. Uh-huh. Que ha estat la protagonista, aquests detectors d'aparells
3: dispositius electrònics. D'aparells dispositius.
4: És el mateix, sí, és un sincinònim.
3: De dispositius electrònics.
4: I aparells també.
3: I aparells, sí.
4: Un aparell
3: que... Ho hem volgut fer tot, eh?
4: Un aparell que busca aparells electrònics. Sí, està ben dit. Està. No?
3: Sí, sí, totalment, totalment. Esperem que els hagi anat bé a tots els estudiants aquesta Pau. Ja
4: I, ara que, i ara que disfrutin.
3: Exacte, i ara gaudi de l'estiu, que és el que els toca. Andreu, seguim ara per l'edició del Vallès Oriental del 9-9.
4: Que el titular és: la DGT fa a Granollers un 25% més d'exàmens teòrics amb la incorporació d'ordinadors. En uns 3 mesos s'ha passat de 3.000 tests fets a mà a 4.000 d'informàtics. I pel que fa a la imatge, doncs, són els protagonistes de la troca de Granollers, que celebra 20 anys com una de les cases de les entitats de la cultura tradicional, i es veu membres, doncs, de la desena d'entitats que conformen la troca reunits a la sala de l'Aplegador. Una portada dedicada a la cultura popular, que sempre va bé remarcar-la i que és molt important en el nostre territori.
3: Totalment, Andreu. Obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de catalans. Començarem, Andreu, per la portada de La Vanguardia.
4: Sí, que aquí hi ha avui dos temes a destacar. El primer, el papa amb la seva visita a les Illes Canàries. El papa reprèn amb duresa cap a Europa per al tractament amb els immigrants. Lleó XIV insta des de Canàries a no acostumbrar-se a que el Mediterrani i l'Atlàntic siguin cementiris. I la imatge, doncs, acompanyada es veu el papa amb un dels migrants al port de Arkingegin. Uh-huh. I la imatge destacada, doncs, ahir va començar l'esdeveniment esportiu més important d'allà, que és el Mundial de Futbol, les dades així ho demostren. I bé, doncs, a la imatge es veu l'apertura que es va fer a l'Azteca, a l'estadi Azteca, a Ciutat de Mèxic, on es veu tota aquesta preparació amb la cerimònia d'inauguració que es va dur a terme ahir. I bé, el partit, en aspectes futbolístics, a Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0.
3: Uh-huh. Per quin seguim ara, Andreu?
4: Avui no tenim la portada del diari, ara, malauradament.
3: Per tant, seguirem per al periòdico.
4: Anem al periòdico.
3: Perfecte, endavant,
4: que avui
3: doncs.
4: Al periòdico, el titular és: Salut també expedienta al Vall d'Hebron per el bebè maltractat. La consellera inclou a les sancions, a més de Sant Pau i Sant Joan de Déu, a l'hospital que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. I la imatge destacada, doncs, es veu a Shakira ahir en el moment de la inauguració del Mundial, on el que hi hagi més Mèxic obre la festa del futbol. Aquí ja veiem que del papa ja no es dissol Francesc XIV.
3: Totalment. I seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
4: Que igual, avui ja tampoc parlem del papa, ara que el tenim ja a les Canàries. Llegim: a la base de la cultura, entitats que reivindiquen una major participació ciutadana en la cultura en denuncien la precarietat que dificulta fer créixer els projectes.
3: Uh-huh. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
4: El Pèrit valora entorn dels 1,3 milions les joies de Zapatero. La policia entrega al jutge l'informe i les peces inacautades a l'expresident del govern. L'estimació ha estat realitzada per una joieria en col·laboració amb l'Institut Gemològic. Bé, això fa referència, doncs, a l'escorcoll que es va dur a terme al despatx a Zapatero, on van trobar totes aquestes joies que han estat valorades segons el Perit per aquest preu, que és el que ens explica avui la portada del País, i a la imatge en gran d'avui d'aquest mitjà, doncs també una imatge de l'estadi Azteca durant la inauguració del Mundial, i bé, on destaquen això, Mèxic estrena el Mundial més ambiciós.
3: Doncs Andreu, seguim ara per la portada del Mundo.
4: El Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. Puja el tipus d'interès per intentar contenir la inflació i baixar la previsió de creixement. Creu que els preus seguiran més alts i més temps del previst. Per tant, no són males notícies, que tot continuï tan car. I la imatge, doncs aquí no parla de futbol, sinó que també del Papa, és la mateixa, és una de les imatges similars a la que utilitza La Vanguardia, però es veu el Papa com beneint a un jove immigrant que ha arribat a... va arribar a Espanya a través d'una patera, i a la imatge es veu el Papa doncs, inclinant-se davant els oblidats, com ho qualifica el Mundo. I bé, el que també destaquen són les declaracions del Papa: els migrants no són xifres, són persones amb somnis.
3: Seguim, Andreu, per la portada de La Razón.
4: La Razón, que avui obre el diari amb 75 aniversari del Premi Planeta. Una societat que llegeix és una societat millor. El grup editorial va reunir ahir a Madrid escriptors i representants de tots els àmbits de la societat en una gala amb 600 convidats. I a la imatge doncs, es veu a Isabel Díaz Ayuso, Almeida, a Urtasun, també estava a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, Feijó, és a dir, diferents personalitats polítiques que no es van voler perdre aquest acte.
3: I acabarem, Andreu, com sempre, a repassar les portades amb la portada del diari de l'ABC.
4: Que és la mateixa imatge que la del Mundo, però en un format més gran, la que es veu avui en el seu pamflet, i amb titulares Leire Diez es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que doncs fes mal a Pedro Sánchez, que la seva imatge quedés damnificada. Les cites van ser en reservat de Madrid, quan l'exministre va ser imputat i la lampista es va presentar com a portaveu de Cerdán.
3: Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
4: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.

0: epicentre de la música en català, reunint a desenes de milers de persones i alguns dels noms més destacats de l'escena actual. I avui, òbviament, en parlarem aquí a la tertúlia del Territori 17 i ho farem de la mà de l'Eudald Puig i en Pau Fàbrega, que ja estan a punt. Què tal, com esteu?
1: Bon dia al dematí. Què tal?
0: Molt bé, molt bé. No sé si us ha animat aquesta cançó de la gossa sorda. Us està preparant per la festa d'avui a la nit.
1: Bueno, la gossa sorda sona demà, amiga meva.
0: És cert, és ben cert, és ben cert. Eudald, no sé si et podem sentir.
1: És que jo no, ja anava a dir jo que no sentia la meravellosa veu de l'Eudald.
0: No sé si el tenim a punt a l'Eudald, no et podem sentir, a veure si podem solucionar aquests problemes tècnics pel que fa al so. De mentres, Pau, és cert que demà toca la gossa sorda. Avui tenim, i és una de les coses que parlarem avui a la tertúlia, comiat d'Oques Grasses a Osona, és a dir, en principi, tot el que s'està pronosticant, Oques Grasses ho deixa. I per tant, avui podrem veure l'últim concert a casa seva, perquè després, òbviament, al setembre podrem veure'ls en quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Suposo que també hi vas, no? Al setembre.
1: Doncs he tingut la meravellosa sort de a la compra-venta d'entrades que hi havia a no sé quina pàgina web, doncs tenia la sort de que em van aconseguir entrades, perquè jo mateix no vaig ser capaç, que va haver-hi tot aquell boom, que era molt complicat comprar entrades, que no sé si fins i tot hi havien bots o el que sigui comprant-ne, però per sort tinc amigues meravelloses que me'n van aconseguir una.
0: També és veritat que es van esgotar aquestes les entrades per aquests quatre concerts a l'estadi. També s'han esgotat per el primer dia del Cabró Rock. També hi vas, oi, Pau?
1: També, aquesta nit hi serem. Que també et dic, no és algo com poc habitual que les entrades o almenys l'opció de poder veure Oques Grasses s'esgoti tan ràpid. O sigui, jo crec que qualsevol ocasió que hi hagi, ja sigui Vic, sigui a Barcelona o sigui a qualsevol poble dels Països Catalans, les entrades per veure Oques Grasses volaran completament.
0: I qui també és un gran fan d'Oques Grasses, i tothom ho sap, és l'Eudald, a veure si et podem sentir ara.
2: Bon dia, ara em sentiu o no?
0: Molt bé,
1: ostres,
0: sentim
1: quina
0: super
1: veu, meravellosa
0: bé.
1: Veu, Eudald.
2: Està bé això, està bé.
0: Eudald, estàs emocionat per aquesta nit?
2: Estic emocionat i a la vegada amb un cert punt de pena, perquè al final, vaja, és l'últim concert d'Oques Grasses a casa, a Osona, i també s'acomiaden una mica s'acomiaden definitivament del seu públic, de la seva comarca, i al final aquí és on va començar tot per ells. Estic emocionat, sí, em ve molt de gust veure Oques, evidentment també la resta d'artistes que avui actuen, però avui amb un punt especial d'Oques Grasses, la veritat que sí.
1: Però fins a quin punt això és una moda? O sigui, perquè estem veient molts grups que ho deixen, com per exemple la bossa sorda, i al cap d'uns anys tornen. O sigui, tu per exemple, Eudald, creus que Oques Grasses podria tornar en uns anys? Perquè jo crec, o sigui, jo considero perfectament que això podria arribar a passar, que òbviament m'entristeix el fet de que ho hagin anunciat de que pleguen, però no sé, dins meu, tot i aquesta tristesa, hi ha un cert punt d'esperança de que aquí uns anys els tornarem a veure.
0: Jo estic amb tu, Pau, 100%. Tinc aquest sentiment.
2: Sí. Sempre hi haurà aquest punt d'esperança, però també aquest punt d'incògnita de que pot no passar, per exemple. Si ens fixem, per exemple, en els últims anys, en el cas, per exemple, de Zoo, també la Fúmiga, que aquest any també el veurem aquí al Cabró Rock amb la seva gira de despedida, sempre ho estan deixant en aquest moment àlgid, no?, de la seva carrera. Zoo només va treure tres discos, però estava en el moment més dolç, pràcticament, del moment de la carrera musical d'aquesta banda valenciana. Oques Grasses està passant el mateix, i de fet ells ho deien en el seu post de comiat a l'Instagram i a les xarxes socials: ho deixem aquí perquè no volem que s'espatlli aquest moment o la manera en què s'està explicant la història d'Oques Grasses. Pot passar que tornin, com també pot passar que no tornin. Hem tingut sorpreses magnífiques, com la Raïf també, per exemple, l'any

0: passat. Segurament molts no s'esperaven que la Raïf tornés, i a més els van poder gaudir des de casa. Bueno, pot passar i no pot passar, però ara, per exemple, allò típic, no? També el mantra típic de gaudim el moment, doncs aquest és, aquesta nit serà el moment de gaudir l'últim concert de Casgrasses, i a més amb aquest punt especial de que sigui a casa.
1: Mm-hmm. Penso el mateix. La cosa és que, ostres, per les persones que seguim aquests grups, al final és com ens estan traient un trosset de nosaltres, en el sentit de és un moment, és el moment més dolç de les seves carreres. Per què ho deixeu? No és com aquest, això de la tírria aquesta, no? També ho puc arribar a entendre, perquè al final, doncs, bueno, és un boom, però ostres, també fa com aquesta certa ràbia de dir i per què ara, no? Però és veritat que jo tinc aquesta esperança que en algun moment, potser són d'aquí 5 anys o d'aquí 10, tornaran amb algun concert especial, com per exemple ho ha fet La Gossa Sorda, o ho ha fet per exemple Teràpia de Xoc, no? Que els vam veure per primera vegada després de 10 anys al Cabra Roc de la Castanyada, que també és allò de com tornar a reconnectar amb aquell moment on tu els escoltaves, no? Però si és com aquesta ràbia de dir per què ho heu de fer ara, no? Quan estem tots a tope amb vosaltres, no sé.
2: També jo penso que aquests grups, sobretot per la manera de veure-ho, que jo crec que estimen molt la música, i en certa manera és com molt complicat que ells perdin aquesta emoció per la música, que és una branca cultural que tantes coses els hi han donat. O sigui, des del meu punt de vista, potser estan molt cansats ja ara, però al final, com passa amb molta gent, per exemple, amb el món del futbol, que arriba un moment que et cremes, però al final hi ha una cosa dins teu que es desviu per aquella cosa. Llavors, de certa manera, i segurament que el Montero, per molt que ho deixi, seguirà fent música, perquè és algo que li omple, i estic 100% segur que si no és amb el Casés sol, tard o d'hora tornarem a escoltar nova música seva, i amb els músics en certa manera s'acaba Oques, però per exemple Valldaneu està també, però vull dir d'Oques, en Valldaneu està tocant a Diversiones, hi ha d'altres membres que tenen altres projectes musicals. Llavors potser els perdem com a Oques en si, però en el món de la música aquesta gent hi seguirà formant part, jo crec que durant tota la seva vida.
0: Sí, sí.
2: També penso que és que anava a dir que crec que també, perquè els vaig veure fa res en el concert de 150 anys d'Estrella d'Am, que em va donar la sensació que també ells estan cansats. Jo vaig notar una mica de desgast, no sé, en certa manera mostraven una imatge com molt de tornada, d'estem fent aquests concerts perquè toquen, i és una mica pilot automàtic. Em va donar aquesta lleugera sensació, i ho vaig comentar amb la resta de gent, és com fins i tot sembla que els hi doni igual, no? Llavors, o potser és com obstacles que es troben fins als seus últims concerts al Montjuïc, però ja ho veurem avui. Però ja et dic jo que l'últim que vaig veure semblava que també ells necessiten descansar com a grup en conjunt.
0: Jo en aquest concert, Pau, que deies d'Estrella d'Am, que també hi era, vaig veure el Casgrasses, jo no diria que estiguessin cansats. Jo crec que al final, també per una raó de que al final pràcticament van fer el mateix format, literalment calcat pràcticament de l'última gira que van fer, no van introduir-hi grans canvis, potser alguna cosa sí que se'ns escapava, algun detallet minúscul sí que van fer d'innovació, però jo no diria cansat. Jo crec que en tot cas es senten còmodes ja a l'escenari i ja ho fan com una cosa habitual. Potser sí que amb aquesta consciència de que es va acabant, però potser no li donen massa bombo, més enllà de fer-ho a l'estadi, saps? Quan sigui l'estadi, jo crec que sí que, a banda de que sigui un espectacle, jo crec que serà espectacular, perquè si ens van sorprendre quan van fer-ho al Palau Sant Jordi el 23, jo crec que l'Estadi Olímpic serà el triple, i vaja, serà un espectacle en majúscules. No sé, i a més en aquest concert d'Estrella d'Am, el primer que van fer d'aquesta gira de comiat, a banda de ser el mateix format, també van tenir una duració molt limitada. Sí. En aquest concert del Cabra Roc, sembla que tenen, no sé si 2 hores, però pràcticament 2 hores ben
1: bones. 2 hores llargues, eh?
0: Bones, de casa. 2 hores llargues, per tant jo crec que avui pot ser un molt bon concert del cas.
1: Jo penso que òbviament serà un bon concert, perquè al final és Oques i és l'essència d'Oques, però tinc els meus dubtes, és una cosa que també us volia demanar. Dubto molt que no sigui el concert que ja hem vist repetides vegades, doncs, com vosaltres veu anar a la Festa del 150, com el concert de l'any passat, com el concert de la Castanyada. Vull dir, crec que estarà literalment el mateix format. Llavors és també, almenys per mi, és com, ostres, em fa molta il·lusió, no ho negaré, veure Oques Grasses, perquè és això, és l'essència, però veure el concert que més o menys em sé de memòria, sé com començaran, que començaran amb les caputxes, s'obrirà allò, no sé, també és allò de dir podríeu com canviar una miqueta, potser sí que canvien coses però són detalls insignificants, no sé, no sé si canviaran el format per aquesta nit.
0: En qualsevol cas, tot seran especulacions i idees que ens agradarien. Bueno, potser fan alguna cosa diferent, com tant pot ser que ho mantinguin tot igual. Jo només el que diria, en tot cas, no tancant tema del Casgrasses, però sí que amb aquest vi d'esperança és de gaudir molt fort del concert d'avui, tenint en compte també de que segurament molts de nosaltres, més enllà dels quatre concerts al Palau Sant Jordi, que estem, també estem veritat, que estem parlant de quatre concerts a l'Estadi Olímpic, com qui no res, és una bogeria.
1: És quatre, molt boig, quatre... sí, sí, sí.
2: Ja no sap més que el Bad Bunny,
0: No.
1: Sí, sí.
0: Poca broma.
1: Sí, sí.
0: Doncs jo crec que més enllà d'això, el que diria és això, de gaudir-lo i de tenir en compte de que fan parada d'Osona amb un festival que coneixen de sobres, d'aquesta sisena edició n'han estat a més de la meitat, a 5, si no m'equivoco. Per tant, escolta, és un privilegi en tot cas també tenir el Casgrasses, de que els puguem gaudir i que els puguem dir adéu, com Déu mana, aquí a casa.
1: També m'agradaria comentar amb vosaltres el tema del cartell, perquè amb en Pau sí que és veritat que off the record ho vam comentar una mica. No sé què opineu al cartell d'aquest any del Cabró. Tinc la sensació almenys que ha canviat bastant respecte a l'any passat, en el sentit que s'introdueixen molts grups, diguéssim, dels nostres pares, és a dir, grups de rock català de tota la vida, que per exemple, almenys... o sigui, l'Ax amb Vostè és un grup que encara no havíem pogut gaudir nosaltres amb tots els integrants del grup complet que actuaven abans, no? Llavors, per exemple, no sé, no tinc la sensació de que sé que és un cartell diferent, però tampoc és tan diferent a la resta de festivals que podem trobar al nostre territori. No sé què opineu vosaltres, Pau?
2: Des del meu punt de vista, crec que es podrien haver superat una miqueta més amb el tema del cartell. Hi ha molts artistes que no tenen propostes noves i que veiem que repeteixen el show any rere any, com per exemple Tallets o Figaflaues, que vull dir, són molt divertits i tenen una molt bona actuació.
0: Perdó, Figaflaues, okay. Avui, bueno, avui que actuen, estrenen la nova gira. Nope. Per tant, Figaflaues en principi... Però,
1: demà és demà.
2: O sigui, jo això ho he vist al dalt, però no tenen nova música. Llavors, vull dir, les cançons són les mateixes. Potser la proposta és diferent, però seguirem escoltant la mateixa música. I aquí vull arribar que, per exemple, tenim a la Ludwig Band, que ha tret nou disc, Dan Peralbo i el Cumnoi, que també són de la comarca, que han tret nou disc, 30 UFAM també té nou disc, no sé, o sigui, és que hi ha molts grups i fins i tot també artistes femenines. Hi ha la Muixca, perquè ha parat, però té la Greta, que està traient música... No sé, que al final hi ha artistes també consolidats, que ja no són emergents dins de l'escena catalana, que tenen noves propostes i no els programen, i veiem, i ja no només aquests grups, vull dir, també hi ha Hipnosi, que té una proposta diferent, o sigui, certament es podria innovar i no anar veient els mateixos grups que veiem cada any, que funcionen molt bé i que saps que així t'assegures la venda d'entrades, perquè, vull dir, anunciant Tallets, Oques i Figaflaues, saps, compliràs el festival, però crec que també és interessant en aquests llocs conèixer nous artistes, potser gent que ve de tot Catalunya, que no ha conegut Dan Peralbo i el Comboi, els descobriria i els hi fliparia, perquè tenen un directe i en Dan és un frontman espectacular, de la mateixa manera que també ho sent Quim Carandell per la Ludwig Band. No sé, o sigui, al final crec que es podria mirar de donar-li una volta al que tenim any rere any amb aquests artistes que cada vegada estan més presents dins l'escena catalana.
0: I jo en el cas, per exemple, d'aquestes dos artistes, no? D'aquests dos grups, per exemple, el que comentaves, la Ludwig i Dan Peralbo, hagués estat perfectament, o sigui, són dos grups, dos artistes que perfectament podrien encabir-se al Cabró Rock, però si penses després en els darrers mesos, si els han programat o no en sales o en concerts aquí a la comarca, la Ludwig va tocar a principis de gira amb el nou disc a la Cabra, també va actuar amb música activa. Dan Peralbo també ha anat fent algunes actuacions aquí a la comarca. Per tant, jo crec que també és una mena d'estratègia, en tot cas, de guardar-se aquesta carta per a pròximes edicions i també precisament per no cremar el públic d'Osona, que crec que això també és un plus i amb el que tenen molt en compte l'organització del Cabró Rock. Tu abans també comentaves el tema d'artistes, no? De, com això, l'Ax amb Busto, Teràpia de Xoc, artistes que potser són més adults, no? Per un públic no tan jove. Jo crec que també és una cosa que han fet sempre l'organització, pensar en un públic molt intergeneracional i amb el que tothom s'hi pugui sentir identificat. Si mirem edicions anteriors, aquí han portat els Pets i han portat el Sopa de Cabra. L'any passat van portar, fa dos anys, ara no recordo exactament, a Love of Lesbian. Ostres, són grups que tenen cites potser selectes o potser no tant com d'altres, però sí que pensa, no?, en aquesta mirada àmplia de poder que tothom s'hi senti acollit i que tothom tingui aquesta referència en aquest sentit de poder tenir a la persona que està a l'escenari de que li pugui arribar molt al fons. Jo crec que sí que és veritat, però també és un debat que podríem estendre, que els cartells dels festivals de Catalunya s'assemblen tots, o que un és exactament igual que l'altre. Això també és una cosa que podríem debatre. Però, ostres, jo crec que no ens podem queixar amb el tros de cartell que tenim, més enllà d'artistes que ja són habituals i que ens podem saber el seu setlist o el seu espectacle de cap a peus, eh? Mm-hmm. Digue-li vos, digue-li tiets o digue-li el que vulguis. Mm-hmm. Però vaja, jo crec que tenim un cartell com el que tenim aquí i jo crec que no ens podem queixar.
2: Jo no em queixo, eh? O sigui, amb el punt que vull arribar, vull dir, crec que el programa, aquest cartell, té un mèrit increïble. Vull dir, tens els millors grups i els millors artistes dels Països Catalans, perquè inclous La Fúmiga, inclous Oques, vull dir, o sigui, programar aquest cartell, o sigui, té un mèrit espectacular, o sigui, són els millors noms de la història catalana que ara mateix estiguin en actiu. Crec que això no li treu ningú. El que em refereixo és una mica de cares noves, de frescor i d'escoltar nous grups que potser tenint un públic tan intergeneracional que arribi a tota aquesta gent.
1: Jo estic amb tu, Pau, també, o sigui, realment penso igual que vosaltres dos. També estaria bé això que deies tu, Pau, no? Arriscar una mica, de dir, va, provem a veure aquest com funciona. Per exemple, jo penso sobretot amb Dan Peralbo, és que crec que encaixaria perfecte, a més tenint en compte que és un grup 100% usonenc, llavors ostres, crec que és perfecte, doncs, per dir, comencem a programar aquestes noves propostes, potser també és com el que diu l'Audal, es guarden aquesta carta per més endavant i llavors l'afegiran en properes edicions.
2: Però sí, sí, jo aquest punt l'entenc, però és que pots afegir molts grups, pots afegir Fetus, pots afegir Remei de Calafresca, fins i tot pots apostar per Sidoní, que ara han tret un disc en català. O sigui, jo entenc el punt aquest de guardar-t'ho per les properes edicions, però crec que algun ja pot anar entrant any rere any.
1: Clar, sí que
2: i
1: veiem...
2: Perdona, que t'he tallat.
1: Veiem, per exemple, Clima, Wineta, Maria Jaume, no?, que són aquests grups, artistes, no?, que potser, doncs, bueno, és que també el cartell també ho fa, perquè es programen al principi, a les primeres hores de la tarda. També entenc que es puguin arriscar amb això, però tampoc veig cap canvi, perquè, per exemple, Maria Jaume i Wineta, no sé si és el primer any que actua al Cabró, però...
0: Diria que sí.
2: Però és que la Wineta et ve de tocar el Primavera Sound. Exacte. I la fuig a primera hora de la tarda, o sigui...
0: Bueno, però també el Primavera també va obrir el Primavera, és a dir, per tant, ja és una aposta de dir, ei, si ha funcionat el Primavera, un festival immens com és el Primavera a Barcelona, aquí al Cabró Rock també segurament serà una aposta clara.
1: També volia obrir un meló, si em deixeu, queden pocs minuts, però m'agradaria obrir un meló, que és el tema, òbviament, i és un tema que és així, les poques dones que apareixen als cartells, en aquest cas a la programació del Cabró, és un tema que sempre és el mateix. Per exemple, en aquest cas tenim, doncs, Wineta, Su, Maria Jaume, les que faltaven, i DJ Trapella. Clar, això és un altre tema, vull dir, de dones que actuïn i de dones músiques i existeixen, i grups de músiques formats íntegrament per dones existeixen, per exemple, doncs, em ve el cap Al·lèrgiques al Pol·len. No sé, és un tema que també penso que, ostres, sempre és el mateix, bé, al final, doncs, acabem programant sempre les mateixes persones, ja, doncs també intentem afegir a dones que són vàlides per actuar en grans cartells com serien el Cabró Rock.
2: És que justament al Primavera hi havia la Paula Jornet o per exemple hi havia Arnaldo i Clara també. És que és com festivals de la magnitud del Primavera et programen i tenen una intenció d'artistes emergents, en certa manera emergents, vull dir, Arnaldo i Clara fa anys que els escoltem, però tenen més intenció de programar artistes que no sonen tant en això, vull dir, el Primavera Sound i no el Cabró Rock.
0: Sí, jo aquí més enllà d'això també diria que al final també és un punt crític o un deure pendent de la indústria musical. Tampoc hi podem fer res perquè és una indústria molt forta, molt potent, i ostres, també és anar contracorrent o intentar lluitar contra un monstre, però també al final la indústria a vegades sembla que prioritzi alguns que més que d'altres, i per molt que estiguis al capdavant d'un projecte que tira. Bueno, també seria una aposta en aquest sentit, i al final també qui ho acaba sent un dels representants o una de les mostres d'això són els cartells dels festivals, perquè al final les discogràfiques o els managements que porten X artistes els hi donen una carta, un menú per triar, i també unes apostes de dir, ei, això és el que ens interessa tirar endavant per nosaltres, per negoci, per tant endavant. I llavors, bueno, crec que és un tema pendent, però per part de tots, tant de l'organització com de ràdios musicals, com també de l'aposta de les discogràfiques, o sigui, una cosa en general que hi hem de lluitar fins i tot.
1: Perquè, per exemple, l'any passat al Canet em sembla que en tota la programació hi havia només dues artistes noies. Vull dir, és una cosa que, ostres, és que sembla que sigui un tema molt pesat i, ai, sempre el mateix tema, no? Falten dones a programant. Però és que és així, és que és així. Vull dir, això sí que és... Vull dir, jo sóc una dona, llavors això ho pateixo perquè sap greu, perquè al final també, per exemple, hi han moltes nenes que és com, ostres, a mi m'agradaria potser formar part de la indústria de la música, però no m'atreveixo perquè tampoc veig referents dels escenaris. Bueno, és aquest tema, no?, que potser és com, diguéssim, és sempre el mateix tema de sempre, ja, doncs, estaria com bé, però també estic d'acord amb tu, Odal, que és una cosa que no és només dels programadors, sinó que també és dels consumidors, d'escollir també propostes que també doncs hi hagi aquesta oferta més femenina en els escenaris.
0: Jo no diria tant als consumidors, eh? Jo crec que l'audiència ja escolta perfectament artistes en femení, o sigui, escolta molta música en femení. L'únic que després el problema...
1: Em refereixo més al tema d'apostar per festivals o microfestivals, sí, que sigui, doncs, un cartell majoritari, no majoritàriament femení, però que hi hagi paritat, saps?
0: Sí, això és una tasca de tots, d'intentar procurar que al final, si els grans festivals que no programen moltes dones veuen que no hi ha gaire resposta, potser és aquí on també tenim la responsabilitat del públic i l'audiència que hi assistim. Sí, és totalment aquest punt també. És en tot cas la carta que l'audiència hi podem jugar, tant com sí.
1: Podem comentar algun altre tema més? M'agradaria preguntar-vos, sí, a part de... Digues, Eudald, digues.
0: No, jo tenia un tema que sí que en tot cas és un debat que tampoc hi podem fer res, però que crec que està bé plantejar. Aquest any una de les novetats és primerament l'ampliació del recinte, però l'ampliació del recinte té el perquè de l'ampliament també de l'aforament. Seran 60.000 persones pràcticament al llarg dels dos dies, i això és una cosa que jo ja vaig plantejar l'any passat en la crònica que vaig fer pel 9-9, de dir, ei, ens està venint en dos dies pràcticament el mateix volum de gent que hi ha a la ciutat de Vic. També és un punt de reflexionar, de dir, està molt bé que tinguem aquest punt de referència de festival dintre de la Catalunya central i un dels festivals de referència dintre del panorama festiu català, sobretot a principis de l'estiu, on tothom té les piles carregades, però, ostres, han ampliat 16.000 persones, l'any passat van venir entre els dos dies 44.000 persones, seran 16.000 persones més, és, per fer-nos la idea, Torelló sencer, pràcticament, a la ciutat de Vic, més. O sigui, ens vindrà Vic i Torelló a la vegada amb tot el mateix volum de gent que hi ha de Vic. O sigui, que és una bogeria. És, en tot cas, plantejar-ho, de si realment és el que volem o no, o si és el que ens interessa. Al final, és un negoci, també, el festival, el Cabra Rock, això també és una cosa super, super legítima, però, bueno, també reflexionar, que al final també acaba sent un impacte econòmic per la ciutat i per la comarca. Però vaja, a mi sempre m'ha... No un rebuig, però sí que m'ha fet reflexionar sempre tots aquests volums de gent, perquè si bé ens queixem després de Barcelona de que ens venen 3 o 4 creuers diaris amb 5, 4, 8.000 persones a bord cada creuer, i tot el model de turisme que significa, crec que també en una comarca rural o en una comarca com és de les nostres, de característiques, com és la comarca d'Osona, crec que també no està de menys plantejar-nos aquest debat.
2: Jo, sí, o sigui, crec que és o sigui, trobo que és un molt bon debat, però sí que realment, si ho compares amb altres contexts, per exemple a la Costa Brava, que entenem que hi ha una massificació de gent en el cas d'estiu i els locals i turisme i, o sigui, servei de turisme va desbordat, crec que tot i així el fet que vinguin en el Cabró Roc és un context diferent, perquè al final on s'ocupa més gent és durant la nit, durant el dia potser o bé dormen o bé descansen. És que realment, si jo l'he passat el dissabte a mitja tarda passejar per Vic i tampoc és la gent que hi havia voltant per la ciutat. Òbviament s'agraeix per de cara als comerços que hi hagi gent, perquè doncs això els hi va bé pel seu negoci. No sé ara 20-60.000 persones si realment es notarà la ciutat, però és el que et dic, que al final la massificació de gent es troba durant la nit. Crec que no afecta tan directament a la ciutat, sinó potser més als voltants, i que aquí sí crec que s'hauria de tenir cura i s'ha d'enviar un missatge de siguem respectuosos, no embrutem l'entorn, no l'aliem. Això crec que sí, perquè al final, però ja, vull dir, personalment crec que hi ha d'haver cura per part d'un mateix i intentar doncs desgastar el mínim possible la ciutat. Però pel que fa al fet de caminar per Vic en si, crec que no hi ha un efecte tan directe com realment ens podríem arribar a pensar, o realment hi ha en comparació a la Costa Brava, que al final sí que vas al poble directament, en aquest cas doncs estàs apartat, estàs a un festival, i de la mateixa manera que a Barcelona doncs amb el Primavera estàs al Fòrum i potser al barri de les Corts no ho nota tant. No sé, crec que al final la cura s'ha de tenir pel que fa a l'entorn del festival i intentar doncs que la zona de l'estadi quedi neta i no hi hagi desperfectes.
1: Sí, jo em quedaria amb el missatge d'en Pau, bàsicament doncs fer una crida al civisme de totes les persones que vinguin a Vic, de respectar l'entorn, i també és veritat que al final a la zona esportiva de Vic trobo que és un bon lloc per fer un festival com de les dimensions del Cabró. Trobo que l'organització amb els anys òbviament es van millorant coses, però per exemple un apunt final, per tancar ja, s'ha ampliat el que seria les places d'aparcament, s'ha fet un aparcament especial per a caravanes, furgonetes, vull dir que també poc a poc doncs amb les experiències d'altres anys es van millorant coses perquè sigui doncs una experiència que sigui còmoda per tots, tant per a les persones que no aniran al Cabró i són veïnes i veïns de Vic, com per a les persones que van al Cabró per poder doncs gaudir d'un bon cap de setmana. Eudali, Pau, moltes gràcies per participar avui a la tertúlia. Esperem que ens trobarem aquesta nit al Cabró i que vagi molt bé.
2: I a vosaltres per convidar-nos.
0: Exacte. A gaudir del Cabró i amb seny.
1: Exacte. Que vagi bé.
2: Seny i rauxa, les dues.
1: Bon dia i bona hora.
0: Adéu, vagi bé.
1: Adéu.
3: Territori 17.
1: I és el moment ara d'escoltar la cançó del dia.

ventiladors de Zoo, i és que avui és l'aniversari de Toni Sánchez, més conegut com a Pancho. El cantant i compositor del grup valencià avui fa 44 anys. Tot i començar la seva trajectòria com a raper, Pancho el 2014 va formar Zoo després de revolucionar les xarxes amb la cançó Estiu. A partir d'aquí van començar a gravar i publicar cançons on destaquen, per exemple, Tobogán, Corbelles, Llapolies o Ventiladors, que és la que estem sentint ara mateix.

0: De seguida seguirem amb més música, en aquest cas amb Who's Next de The Who. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I el pavelló de Cardedeu ha acollit la segona edició del torneig solidari Ivet Parera de bàsquet 3x3. Una jornada organitzada amb la col·laboració de l'associació esportiva Pompeu Fabra, que enguany ha incorporat novetats com una caminada popular de la mà de Salut Yoguini. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona, i és que ha estat una trobada que ha reunit esportistes, famílies i veïnes amb l'objectiu de compartir una jornada de convivència, esport i solidaritat i recordar sobretot a la Ivet Parera. Escoltem a Isabel Sallés de l'organització.
2: Aquest any, l'any passat només es va fer un torneig de bàsquet de 3x3. Aquest any, veient l'èxit de l'any passat, vam considerar que podíem incloure alguna altra activitat. La Ivet era una persona que feia molt d'esport i era igual quin. I llavors una de les coses que feia els últims anys era caminar molt i vam decidir incloure fer una caminada.
1: Més enllà de la competició, la jornada manté l'essència amb què va néixer, recordar la figura de l'Ivet Parera i convertir l'esport en un espai de trobada, un record que continua molt present entre les persones que la van conèixer i que impulsa any rere any la celebració d'aquest torneig. Escoltem a Jaume Pinyol, també un dels organitzadors.
3: Per la importància que era ella com a persona, pel que mostrava la gent, pel record que tenia cadascú entre ells i sobretot perquè ella, a través de l'esport, era com la seva forma de viure. Llavors, a través d'un torneig de bàsquet, ajudava a mantenir aquest record viu.
1: El torneig, que ha estat un èxit de participació, ha fet també una recaptació solidària de diners que es destinaran a l'Hospital Clínic de Barcelona per poder investigar sobre el càncer de mama.
0: I reobre l'escriptòrium de Ripoll a les golfes de l'església de Sant Pere i Isaac Muntades.
4: El projecte de l'escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
5: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
4: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència.
0: Les obres de la plaça Josep Bomber Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici. Laia de Déu.
6: Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
7: Tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic. Doncs inicialment el que es farà és reobrir el Joan Maragall sempre amb l'evolució de l'obra, com al final també hem d'intervenir a la que és la part de davant de l'Ajuntament, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
6: Més enllà de la mobilitat viària, una de les principals preocupacions és com les obres afectaran el teixit comercial de la vila. Per aquest motiu, segons la regidora de Comerç, es crea un canal de comunicació directa per anar resolent els problemes del dia a dia. La mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça: la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents, i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. I amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Umbert Ventura, que començaran el proper 25 de juny, es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: dia, Jaume, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Et vam trobar a faltar divendres passat.
1: Sí.
0: No sé si vas sentir quina secció vam fer amb l'Andreu.
1: No.
0: Vam comentar el disc Bed and Breakfast dels Amics de les Arts.
1: Ah, molt bé.
0: Ja després te l'ensenyo.
1: Sí, és més modern que el meu, que els meus, sí.
0: Què ens portes avui, Jaume?
1: Avui, els Who, amb el disc Who Next. I amb aquest començament d'aquesta cançó, que és un dels començaments que m'agrada més de tots els discos. Els Who són encara, perquè encara van durant. Es van formar l'any 1964, i el disc és el sisè, és de l'any 71, i eren famosos per la potència de la guitarra, bateria, baix i veu. Vull dir, tres coses, tres, vull dir, no gaire d'altres, però molt soroll, eh? Aquí, però, a més, hi ha sintetitzador que toca Pete Townshend, ho fan sense molestar, perquè a vegades els sintetitzadors molesten, i queda la mar de bé. I aquesta veu preciosa de Roger Daltrey, el Pete Townshend és el líder, és el guitarrista i el compositor de les cançons. I continua més o menys actiu, excepte el bateria Keith Moon, que va morir l'any 78 d'un Delirium Tremens, i el John S. Witt als principis de segle. Escoltem ara una altra cançó que es titula Love Ain't For Keeping. Més o menys vol dir l'amor no es pot mantenir.

0: Podríem... Estàs més country, eh?
1: Eh?
0: Estàs més country. De
1: més country, bueno, no. Però fa soroll. Podríem, no sé si pot ensenyar la portada del disc.
0: Sí, ara l'ensenyem. Sí. És una portada que és...
1: És famosa, la portada.
0: És molt famosa, és una imatge xula i és curiosa.
1: Sí. Si veu els quatre components del grup pujant-se a les cremalleres de la bragueta, perquè acaben de fer pipí. I on han fet el pipí? Doncs, tot el que no s'ha dit mai oficialment, és el monòlit de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, una pel·lícula, per cert, he vist 6 o 7 vegades, jo.
0: Ostres!
1: De l'Stanley Kubrick. I, bueno, no sé si ho feien per fer conya o què, però... bueno, una gràcia dels Who. No sé si s'has vist, suposo.
0: S'està veient, sí. I també la gent, si la vol veure, doncs que la pot buscar, perquè és una portada xula, la veritat, eh?
1: Sí, Who's Next.
0: Who's Next.
1: Que vol dir...
0: Qui és el pròxim, exacte.
1: També hi ha alguna balada, eh? El disc, com aquesta que sentirem ara, que es titula Behind Blue Eyes, darrere dels ulls blaus.

0: així més lents, eh?
1: Sí.
0: Els Who també eren famosos perquè els concerts, al final, gairebé sempre, no sempre, el Pete Townshend, el guitarrista, destruïa la guitarra picant cops a terra contra els altaveus, etc. En alguns concerts, per exemple, el festival de Woodstock, que és tan famós.
1: Ah, Woodstock, sí.
0: Sí, que va ser, ells van ser un dels grans triomfadors, doncs, trencant la guitarra allà, i mentrestant el cantant fent volar el micròfon, el bateria...
1: Es deixaven anar als concerts, eh?
0: Exacte. Sí, una cosa raríssima, eh? Devien tenir molts cèntims.
1: Exacte, per comprar-se cada cop una guitarra nova.
0: També són famosos perquè són autors de dues òperes rock. La primera òpera rock que existeix, més o menys, Tommy. Uh-huh. I al cap de 6 anys van fer Quadrofènia. Totes dues tenen versió en pel·lícula, que treballen la tira d'actors bons. I per acabar una mica, si em demanen el meu bateria preferit, com sí, m'ho demanen, dic Keith Moon, d'aquí els Who. I ara, per acomiadar-nos, sentirem l'última cançó, que és una altra joia, és tan bona com la primera, que si tu l'heu... Un jet full again.
1: Que és, significa?
0: No ens tornaran a enganyar.
1: No ens tornaran a enganyar, doncs que no ens tornin a enganyar. Jaume, ens acomiadem aquí, bon cap de setmana, ens veiem divendres que ve amb més música, com sempre, aquí a Territori 17.

0: a les 10 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17.

0: el cap de setmana. Per tant, moment de repassar què s'hi farà aquest cap de setmana, aquest dissabte i diumenge, a les nostres comarques, al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I començarem per l'Enric, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric, explica'ns què faràs o què fareu, a Cardedeu aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, molta, molta cosa abans, però et faré una breu repassada dels esports, que en queda una sola cosa. Així que tenim el partit de tornada de la promoció d'ascens a primera catalana entre la Molletense i el Futbol Club Cardedeu, que jugarà dissabte a les 6 de la tarda. L'enfrontament, de fet, tindrà lloc a les durà a terme al municipal de la zona sud de Mollet del Vallès. Aquest duel és el desenllaç decisiu de l'eliminatòria després de que el partit d'anada acabés amb un empat 2-2 al camp del Cardedeu. Així que tot està obert. I mira, aquest cap de setmana, sabem que tenim el Cabró Rock i a mi m'hi veureu per allà, però avui us parlarem ara de Cardedeu, i és que comencem per aquí a la vila i comencem per diumenge. I és que després de 10 anys i amb la periodista Clara Martínez Clavell al capdavant, s'acomiaden els vermuts literaris al Tarambana, amb una traca final que no només significa el vermut número 100, alerta, sinó que anirà acompanyat d'una vintena d'autors i autores al país. I ara anem, com sempre, cap aquí al costat, cap a Llinars del Vallès, i és que al llarg d'aquest cap de setmana el casal cívic i comunitari del poble s'inaugurarà l'exposició anomenada L'Art no només es veu, es sent. I si girem la vista cap a Santa Maria de Palautordera, ja que demà dissabte de 9 a 10:45 tindrem a la plaça Miquel Martí i Pol el 25è recital de poesia, on els i les rapsodes estaran acompanyats pels músics Joan Miquel Vila, Jan Bergadà, Narel i Diana Broncano, i a la mitja part hi haurà l'actuació musical del cantautor Joan Peiró. I ara, si ens fixem en avui mateix divendres, aquí a Cànoves, al costat, el casal de la gent gran, el Galliner, s'hi farà el taller monogràfic pràctic anomenat Plats d'estiu, idees senzilles i refrescants. És una proposta que està adreçada a totes aquelles persones interessades en la cuina saludable i creativa, tant si volen ampliar el receptari com si busquen alternatives ràpides i lleugeres per als àpats d'estiu. I ara sí, acabem amb el poble del Montseny i amb una fira molt especial, la Fira de les Esquelles, on, entre d'altres activitats, s'hi farà una ruta circular per al municipi del Montseny i la xerrada també d'Ernest Sitges, pastor de la Pobla de Lillet, i molt més al llarg de tots aquests dies. Així que ja ho veieu, estem distrets aquí, tot i així. A mi em veureu per algunes d'aquestes, però també ens saludarem tots plegats els companys del T17 pel Cabró Rock, segur.
0: Exacte, Enric, ens veiem aquesta tarda vespre per la zona esportiva, que vagi molt bé.
1: Exacte.
0: Agafem piles. I seguirem nosaltres, ens anirem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu, que també està a punt per explicar-nos què passarà aquest cap de setmana per al seu territori. Laia.
2: Doncs bé, començo per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a 6:15 a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar hi ha un taller anomenat Un camp de flors, l'univers de la Yayoi Kusama, un taller on us podreu endinsar en l'univers d'aquesta persona, que és una artista japonesa contemporània que treballa amb una gran varietat de llenguatges artístics. Tota la seva obra es basa en la repetició de motius i patrons, principalment en el punt. I ja diumenge a la plaça Josep Umbert Ventura, de 10 del matí a 2 del migdia, hi ha un mercat de segona mà. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè avui divendres a 6:15 de la tarda, en el marc de la setmana internacional dels arxius, a la Biblioteca de la Vila Termal es durà a terme una taula rodona per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga. Ja dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic podreu gaudir del film Estrany Riu. I a més, durant tot el cap de setmana, per aquells fanàtics del Tour de França, al Museu Termàlia podreu veure el trofeu del Tour de França d'enguany. I per acabar amb aquesta agenda, és el Tour del Moianès. Anem cap a Calders, perquè la biblioteca acull aquesta tarda a 6:45 una trobada de clubs de lectura del Moianès, on es farà tertúlia sobre el llibre de Terra Dura amb la seva autora, Anna Ponsoda. I a Santa Maria d'Oló aquest dissabte s'estrena la pel·lícula Corredora, de la Laura García Alonso, un film català guardonat com a millor òpera prima al Festival de Màlaga 2026, i ja diumenge hi haurà concert dels clubs instrumental, els Combos, de l'Aula de Música d'Oló, i ja estaria. Molta enveja que aneu al Cabró Rock, gaudiu molt.
0: Laia, et trobarem a faltar, perquè sé que t'ho passaries molt bé, però pots esperar per al Cabró Rock Castanyada. No sé si et podries acostar, i ens anirem cap a les terres de l'Enric, cap a Montmeló.
2: A veure si hi ha sort.
0: Exacte. Doncs Laia, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, Ona.
0: I nosaltres agafem el bus, el cotxe o el que sigui, la bicicleta, si fa falta. Per exemple, a l'Isaac li agrada molt anar en bicicleta, doncs cap al Ripollès, perquè ens expliqui doncs què hi passarà al seu territori. Isaac Muntades.
3: Bon dia, doncs mireu, hi ha moltes activitats aquest cap de setmana. Per exemple, avui mateix a les 7 de la tarda hi haurà la presentació de la Casa de l'Esllavissada de Salvador Vergés a càrrec de Montse Guix a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Això serà a les 7 de la tarda. I a Sant Joan de les Abadeses tindrem música amb un concert de Ferran Capdevila al Jardí del Palmas, que també serà a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Pel que fa dissabte, Can Dànoles farà una visita guiada a l'exposició Els Mestres de la República, al Casino, a les 6 de la tarda, però abans, al matí, hi haurà hagut la desena edició del Rally Fotogràfic de Sant Joan, que ja sabeu que té premis a la millor sèrie fotogràfica, els millors temes A, B i C, premi local i també les millors fotos de cadascun dels temes en la categoria de menys de 14 anys. Serà durant tot el dia i només es podran fer fotos dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses. No marxem de Sant Joan perquè se celebrarà la Diada de Sant Antoni amb missa i cant dels goigs i es beneirà el nou altar i capella dedicats a Sant Marc. A la sortida hi haurà un obsequi de tots els assistents amb un refrigeri a l'ermita de Sant Antoni a les 11 del matí i diumenge l'aplec de Sant Antoni a partir de, també de les 11 amb sardanes amb la cobla al Foment del Montgrí. Després hi haurà la benedicció del terme, la missa i el cant dels goigs a la una i dinar popular a l'hotel Abatissa, també a la tarda sardanes. Dir-vos, per exemple, també que a la tarda a Sant Joan hi haurà la cantada de corrandes, garrotins i cançons de pandero amb la participació de Cristian Simelio i Laia Pedrol i Marc Serrats a la guitarra al Bar Clavé a 8:45 de la nit. A Camprodon també se celebrarà la festa de Sant Antoni amb una missa, processó i benedicció del terme i l'ermita al migdia i després hi haurà dinar popular, sardanes a la tarda amb la copa de la Bisbal Jove al carrer Sant Antoni i a la mitja part tindrem un pica-pica popular i el tradicional sorteig del tortell cedit per Joan del Masot i l'endemà a les 12 del migdia a la festa de Sant Antoni amb la missa dels Mollonecs. A les 9 de la nit de dissabte, tornant perquè no marxem de Camprodon, hi haurà l'exhibició nocturna de modelisme naval. I a Ripoll també és el dia de teixir al carrer i això es farà a la plaça de la Lira d'11 a 1 del matí i després a les 5 de la tarda el Teatre Comtal acollirà el festival de final de curs de l'Escola Municipal de Dansa de Ripoll que presenta anades i tornades. Pel que fa a diumenge, a Can Dànoles hi haurà la inauguració del portal d'itineraris mitològics a través de l'art, Camí de l'Aigua, amb la presència dels autors, l'escultor Abadalí Adam, l'antropòleg Toni Llagostera i també l'escultor Càndido Granada, que serà, a més, acompanyat per les cançons tot plegat de Jordi Ballesteros amb Cançons de la Terra. Això serà la Font del Tòtil, el passeig Mestre Antònia Puig. A Camprodon, quarta edició del Cycling Day amb cronociclo indoor, amb inscripcions a l'Espai d'Octubre. Hi haurà sessions a les 10, 11 i 12 del matí i a més continuarà aquesta trobada de modelisme naval de vaixells teledirigits al Parc de la Mare de la Font a les 10 del matí. Dos coses per acabar. A Ribes de Freser hi haurà la Diada de Sant Antoni a les 5 de la tarda, amb mitja ballada amb la Copla Orquestra Salvatana a la plaça del Mercat i a les 7.

0: Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC.
1: Doncs Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem el repàs de l'agenda des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu Jiménez, que ens farà un breu repàs dels actes esportius d'aquest cap de setmana. Andreu?
2: Que ja s'acaben, i doncs començarem pel darrer partit de futbol que hi ha aquest cap de setmana a Osona, que sigui oficial, que és la promoció d'ascens a tercera catalana dels equips de quarta catalana. Pel que fa al Sant Barem, que contra el Sant Vicenç jugaran dissabte a les 6 de la tarda en el derbi, el Sant Vicenç va guanyar l'anada. Per tant, els de Sant Pere de Torelló han de capgirar l'eliminatòria si volen ser equip de tercera catalana. I pel que fa a l'altre grup de la tercera catalana on juguen equips osonencs, es desplaçaran al Vallès Oriental per jugar en el camp del Vigues. Serà Vigues-Centelles dissabte a 6:45. El Centelles va amb un avantatge d'un gol. Per tant, doncs, a veure si els osonencs poden mantenir aquesta diferència. I aquest cap de setmana, si hi ha la zona esportiva de Vic, doncs estarà molt remoguda amb el Cabró Roc, també ho estarà encara més amb el MIC Futbol Femení, que això ens ho podria explicar molt bé l'estroma dels tuits, en Guillem Sánchez, que forma part de l'organització. I bé, destacar doncs que dissabte es disputarà les fases de grups. Manlleu també acollirà la categoria U19, Corbitona la U16, l'Estadi Torres i Bages de Vic la U14 i U10, l'Hipòlit Planàs de Vic la U12 i U10, i diumenge es disputarà la fase final. Per tant, destacar això.
1: Perfecte.
2: Tenim MIC Futbol Femení aquest cap de setmana a Osona.
1: Doncs Andreu, moltes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: I nosaltres acabarem l'agenda des d'aquí també amb en Jordi Vilarrodà i en Miquel R, que ja estan a punt per explicar-nos què passarà aquest cap de setmana al nostre territori. Jordi.
3: Bé, doncs em sembla que esclar, és obligat començar per dir que aquí a casa nostra passarà una cosa que es diu Cabró Roc, que és una cosa molt grossa. Per què? Perquè doncs esclar, hi haurà aquest any un rècord d'espectadors, en situ veurem entre 55 i 60 mil persones, potser costant-nos més cap a les 60, perquè són faves comptades, o sigui, avui divendres està tot venut, per tant, 30 mil, pam, ja aquests ja hi són, demà ja no queden abonaments pels dos dies, queden entrades soltes per demà, per qui vulgui venir només a la jornada de dissabte, i per tant això es pot situar entre 57 i 58 mil espectadors fins a arribar al límit dels 60. Això és el que serà amb xifres Cabró Roc. Amb música, què serà? Doncs esclar, aquest any és obvi que tothom qui pugui anar doncs no es perdrà el concert que faran aproximadament a 1:45 de la nit d'aquesta nit al Soques Grasses, aquest concert que va sortir just quan havien venut ja aquells quatre famosos estadis olímpics compliran l'octubre, doncs ja hi havia aquell rum-rum, hi haurà una Vic, hi haurà una Vic, hi haurà, va, finalment pam, concert al Cabró Roc, que és un festival que ells han estat vinculats des del primer dia, des del primer any, que és el 2021, excepte un any que no van estar de gira, i han estat cada any en el cartell l'any passat, per exemple amb aquest muntatge que porten ara. Llavors, clar, serà l'ocasió de dir adéu o que es gràcies a casa, i per tant un moment emotiu del festival del Cabró Roc. És un festival que té unes coincidències que ara és una mica el que direm així, repassant molt alt per alt, de comiats també, perquè també hi ha la Gossa Sorda i la Fumiga, que serà les últimes oportunitats per veure'ls, o sigui, els de la Fumiga estan acabant l'últim abraç, que és la gira aquesta que estan fent, que eren només uns concerts al Sant Jordi Club aquí al Principat, i després els que faran el Roig Arena de València, i per la seva part els de la Gossa Sorda, que van tornar una mica dient, bueno, és un moment que creiem que hem de tornar, però amb una gira molt limitada també, última ocasió per veure'ls també a Catalunya, només tenen ara un concert més després el juliol a la Plec dels Ports a Castelló, i ja està, o sigui, la Gossa Sorda ha tornat, però ha tornat amb un horitzó diguem limitat, i això s'acaba. Per tant, comiats també, són comiats. Novetats o commemoracions, també, perquè també hi ha commemoracions. Hi ha els 40 anys de l'Axambusto, que s'han reunificat sense material nou, sense cançons noves, però amb en Pep i en Fortuny altra vegada, i celebren els 40 anys de la creació de la banda. Els 20 dels Amics de les Arts, i de buos i de teràpia de xoc, que seran tots tres en el cartell en diferents dies, que també estan fent gires commemoratives en el cas de teràpia de xoc, que s'han tornat a juntar també per una gira molt puntual. Novetats, entre les novetats segur que crida molt l'atenció en Joan Dausà, perquè ara és un fenomen de massa. Recordem que va omplir aquell pavelló a Madrid i tot quan va acabar la gira de l'últim disc.

0: en Joan Dausà actuarà el dissabte presentant el disc nou que acaba de fer, Immortals, que només l'ha presentat a Girona, a les trenes. Podríem continuar, però la Maria Jaume. Hem de destacar la Maria Jaume també, perquè, clar, si només parlem dels que ja fa temps que hi són, doncs malament, o sigui, aquí hem de destacar també doncs els que van pujant, i el cas de la Maria Jaume ja no és que sigui de fa 4 dies, ja és una persona molt consolidada, i amb disc nou hi ha els tiets, a Figa Flaues, Galassú, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Això un llarg etcètera de...
0: Pels que hi pugueu anar, pels que hi pugueu anar. Molt bé, doncs després, a més d'això, altres propostes que hi ha de cultura pel cap de setmana, pel que no tingui entrades, pel que Barroca no vulgui anar-hi. Avui mateix, a la seu de Cardan Cultura, que és l'antiga fàbrica de Can Grau, a les Masies de Rodes, presenta el projecte La Memòria de Can Grau, que recull la memòria, precisament, de la gent que havia treballat en aquesta antiga fàbrica de filatura, que va tancar ja fa anys, i que ara és seu d'un projecte cultural. A partir de les 6 de la tarda hi haurà coses diverses, des d'exposicions fins a un espectacle, fins a un documental que s'ha fet, que ha dirigit en Xef Vila, sobre la vida antiga d'aquesta fàbrica de filatura, ara fàbrica de cultura. Tenim altres coses, aquest cap de setmana, en l'àmbit dels espectacles també poca coseta, perquè és clar, la setmana del Cabarroc tampoc ningú s'afanya a fer gaires propostes més aviat relacionades amb la música clàssica. Per exemple, a Manlleu tenim diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal un concert d'Amics de la Música, que ara faran una pausa a l'estiu, però van fent concerts cada mes, ja ho sabeu, en aquest cas en homenatge a la soprano Conxita Badia, que l'any passat va fer 50 anys a la seva mort, recital de piano i també de veu de soprano, que és la Montserrat Cero. El local de Pianomet de Vic, que és el carrer Raval Cortines, hi ha concert de violí i piano, aquest serà el dissabte i en aquest cas serà a càrrec del violinista Alberto Reguera i el pianista Marc Piqué. I després el Festival Singular de Malla, que és un festival així petit però que va programant coses originals, que és interessant, va començar el mes de maig, anirà fent coses doncs també a la tardor, aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai Museu Prat de Saba hi haurà l'actuació del saxofonista Albert Sirena, música de jazz, improvisació, etc, etc. I això seria una mica el que tenim des del punt de vista d'arts escèniques, deixant de banda el Cabarroc, que també que esclar,
1: eclipsa aquest cap de setmana a la comarca.
0: Eclipsa tot. Aquesta tarda començarem a veure la moguda ja.
1: Exacte. Doncs moltes gràcies, Jordi, i ara acabarem aquest repàs amb en Miquel R. Miquel, hi ha coses aquest cap de setmana?
2: Doncs ho eclipsa tant tot que jo també es porto molt poca cosa, però una significativa, i és que a partir d'ara i les properes setmanes, cada setmana ja parlarem de festes majors, estem apurant encara els últims dies de primavera astronòmica, però aquest cap de setmana ja tenim la que es considera una mica la primera gran festa major d'estiu, a Sant Quirze de Besora. Això, de fet, la festa major ja va començar amb el pregó aquest dijous i acabarà dimarts de la setmana que ve, perquè el dia de festa local és dimarts, amb total una trentena de propostes, sempre totes gratuïtes, que és una de les marques de la casa, amb un caràcter així molt, molt intergeneracional. Coses per destacar, per exemple, aquest divendres, la clàssica, el clàssic seguici que tenen, o el rodabars, no?, que tenen cada poble, ells també en diuen els Reis Mags seguint l'estrella, que organitza el col·lectiu Anem Tard, o a la nit, a Can Guixà, la clàssica nit de gats, també, després del sopar de gats, amb actuació fins a la matinada. Diumenge torna, per exemple, ara parlo pels més petits, el tobogan d'aigua, un tobogan de 75 metres de longitud que s'instal·la al carrer de Pau Casals, o la tarda i vespre amb el doble format, una de les orquestres grans del país, la Salvatana, que en aquest cas concentrarà un altre tipus de públic dissabte, no? Destacar també aquests vermuts musicals que es fan tant dissabte al migdia com diumenge, també a la zona verda aquesta de Can Guixà. És una de les propostes que va néixer, recordem-ho, ara ens queda de molt lluny, en plena pandèmia, perquè tenien amb la gent separada, amb cercles, tot això ens queda lluny. Però la proposta i l'espai van funcionar i han anat arrelant i, per tant, s'han anat mantingut el programa. I també de diumenge, per exemple, La cerca, la vida de gegants, un clàssic. Aquest any amb una colla d'osca que tenen, que hi portaran uns gegants centenaris, pot ser curiós. A la tarda a la fàbrica, una exhibició de dansa de la fàbrica d'arts, i al vespre un dels plats forts d'aquest any, que és una actuació del Peyu, que hi portarà el seu espectacle La Niña Bonita. El que dèiem, dilluns i dimarts continuen, per tant tenim dies si ens volem acostar a Sant Quirze per viure una mica de gresca de festa major ja.
1: Doncs Miquel, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: I ens veiem la setmana que ve amb més propostes culturals. Que vagi bé. I com sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui o que han anat sortint al llarg d'aquesta setmana. Nosaltres avui començarem per aquesta.

tercer àlbum d'estudi d'Olivia Rodrigo. Estem sentint You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, amb el que l'Olivia Rodrigo dona, fa un pas més a la seva carrera i ens explica la seva primera relació adulta de principi a fi. I ho ha fet demostrant que es tracta d'una muntanya russa d'emocions, amb els seus moments bons i amb els seus moments dolents. S'inspira en el pop rock dels 90. Nosaltres ara seguirem per aquesta.

L'esperada col·laboració de l'estiu ha aterrat avui a totes les plataformes digitals amb un dels sons més estiuencs i més referents del pop espanyol. És Ana Mena i Lola d'Índigo, ho estem sentint amb la cançó de Petito. Aquestes dues artistes s'uneixen per una col·laboració que segurament sonarà a totes les guinguetes a les platges del nostre territori, i aquesta cançó parla de deixar-se portar per a sentiments que té cap a una persona que estimes i que li vols donar tot. Nosaltres seguirem per aquesta, ens anirem cap al nostre territori.

estem sentint Papi, posa-la al disc, una col·laboració inesperada de l'artista Joan Dausà i Mamaduixa. Joan Dausà, que avui el podrem sentir al Cabró Rock aquest vespre. Perdoneu, crec que no és avui, diria que és demà. En fi, una col·laboració inesperada que reuneixen dues de les veus més destacades de l'escena catalana actual. En Papi, posa-la al disc, que és una cançó fresca, desenfadada i amb un esperit festiu que s'amaga dins del disc Immortals, l'últim treball d'estudi de Joan Dausà que va publicar el passat mes d'abril, i apunta a convertir-se en una de les bandes sonores d'aquest estiu. I nosaltres acabarem aquestes novetats musicals amb la cançó de l'Alfred García, Vine'm a buscar.

García, que fa un pas més cap a un so més expansiu i contemporani, amb guitarres elèctriques, amb un tema i una producció que fa vibrar tant el cos com l'ànima. Nosaltres acabarem el Territori 17 aquí i tornarem dilluns a les 9 del matí, com sempre, i com que comença l'estiu, comença aquesta època de festivals, acabarem el programa amb una cançó que fa referència a l'anunci d'Estrella Damm, que es va estrenar ahir. Malauradament no hi ha cançó d'Estrella Damm, però sí que hi ha una mítica com la que sentirem ara. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per, en aquest cas, una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.

Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: tot.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company, el Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
3: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
2: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. És la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés, que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava amb moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a la P2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carril tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.
3: Divendres 12 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, avui ja parlarem del Mundial, que va arrencar ahir a l'Amèrica del Nord, amb un Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i un Corea del Sud 2, República Txeca 1, disputat aquesta matinada. Com dèiem, repassarem els partits que també hi ha avui i escoltarem a Pedro Porro, un dels protagonistes de la selecció espanyola, on hi ha 9 catalans, recordem, l'exjugador del Girona, ara el Tottenham, que ha parlat en roda de premsa prèvia al debut de la selecció espanyola dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, contra Cap Verd, en aquest cas també hora catalana. Avui molt futbol també, amb, per exemple, l'últim fitxatge del Girona, un ucraïnès, en aquest cas Oleksandr Pishur, que arriba procedent de la Lliga Hongaresa, de 21 anys i 2-0-4 d'alçada. Atenció a aquesta alçada per jugar l'any vinent, recordem, el Girona a la segona divisió. També parlem dels play-offs de bàsquet de la Lliga ACB. El Barça va posar ahir el 2-0 contra el Tenerife i avui jugar la penya volent empatar l'eliminatòria contra el València. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martín.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: Victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit, hora catalana, i els Estats Units contra Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, la mitjanit de dissabte a diumenge poden debutar ja dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: La gran Ismael Saibari i el biguetà Ayup Aimamuni, tots dos a la llista del Marroc, seran en el que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres 9 catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat en diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció d'Ucraïna.
0: Amb qui s'ha trobat amb el porter encara del Girona, Krapi Ustov, recordem. I en bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de la CB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, i tot i fer un gran partit, els verinegres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: Esperem que no sigui l'últim, perquè voldrà dir que la penya com a mínim ha guanyat un dels dos partits per portar per l'eliminatòria al quart. El Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat en el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts, que van fer insuficients per imposar-se a un Barça molt més sòlid, que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: I en categoria femenina, també en bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: El de la turca Tilbe Şenyürek, de 31 anys i de 1,92 m d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha jugat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Iana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Les blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aleborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuchsia de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinal, s'enfronta a una final després de 22 anys sense ser-hi. El primer assalt, el millor de 5, avui a un quart de 9 a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon, també en terres gallegues, abans de l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol d'hoquei lliga.
0: I en un waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Pro Recco italià, que ja es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre, de nou a Malta.
0: Avui a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9, també avui, la final que enfrontarà Ferencváros i Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 de la tarda serà el torn de la cursa.
0: I un últim apunt en tenis taula, Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món en la categoria de més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova dobles més 75 amb el seu company de l'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: Sí, serà a partir de les 4 de la tarda a l'Enjoc TV, on es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfrontarà el club hoquei Caldes Recamp Laser contra el club hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi, a les 6, la tornada de la final per pujar a segona divisió masculina de futbol sala, que enfrontarà el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar per 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Sant Manat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, amb gol, per cert, de txec, marcat per l'ex del Girona Krejci, que van remuntar els coreans. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, la mitjanit de dissabte a diumenge, poden debutar dos dels catalans d'aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. Recordem que Marroc va ser semifinalista de fa 4 anys i va ser finalista i de fet va guanyar la Copa d'Àfrica, l'última Copa d'Àfrica contra Senegal. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, estarà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny, ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar pel fet de compartir banda amb el Laurent Lamine Yamal, que tot i tenir només 18 anys, ja ha de ser un dels jugadors més importants d'aquesta selecció.
1: No, adaptarme más bien a él. Simplemente es eso, ¿no? Cuando tú tienes un jugador como Lamine delante de ti es un privilegio para, no para mí, sino para todo el equipo, ¿no? Sabemos que es nuestro jugador más importante, diría yo, ¿no? Y simplemente es adaptarse al juego también que tiene él y estar concentrado en el partido y eso.
0: Un Pedro Porro que també va haver d'analitzar el nou fitxatge del Barça, l'anglès Anthony Gordon, el qual Porro ha hagut de marcar directament aquesta temporada a la Premier en els partits que ha jugat ell amb el Tottenham contra el Newcastle.
1: Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy... Para mí es muy, muy competitivo y es muy buen jugador y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda en seguirem parlant. Aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà, contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 del vespre i aquesta matinada propera a les 3 serà el torn de l'altra anfitriona, la que queda, Estats Units, que s'estrena contra Paraguai.

0: I en competició de clubs, més futbol, el Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte a segona divisió, que encara no té entrenador, recordem. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. Girona FM, Pau Villafanya.
1: El davanter, de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent de l'Eto Futbol Club hongarès, un jugador format inicialment al seu país natal i consolidat com a referència ofensiva en diverses temporades a la primera divisió d'Hongria, arriba a Montilivi fins al juny de 2031, després d'una destacada actuació al Mundial Sub-20 de Xile, on va cridar l'atenció tant pel seu físic imponent com per la seva capacitat rematadora.
0: Gràcies, Pau. El Girona, que encara no ha confirmat, com dèiem, qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell, n'estarem pendents, i que l'any vinent vol jugar també a segona divisió del Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora. En aquest cas, a la localitat castellano-lleonesa, la tornada divendres de la setmana vinent d'aquí a 7 dies a la nova Creu Alta. I parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, la Societat Deportiva Compostela, l'anada a Galícia aquest diumenge a les 6 de la tarda en directe a l'Enjoc TV, i la tornada la setmana següent també a l'Enjoc TV a Badalona. I demà mateix també en directe a la xarxa Més, en aquest cas, podrem viure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Poble de Mafumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: La Pobla de Mafumet es juga tota la temporada aquest dissabte. El filial del Nàstic rep el Sant Mauro a casa en la tornada de la final del play-off d'ascens a tercera federació i ho fa amb el resultat favorable de l'anada, que va guanyar per 1-2. L'ascens és a les mans dels pobletans, però això no vol dir ni molt menys que estigui fet. La Pobla ja va guanyar 1-2 en Lliga com a visitant, però també va veure com el Sant Mauro guanyava 0-1 a la Pobla. A més, els de la Noia van eliminar el Prat en semifinals guanyant fora de casa, i la Pobla va veure com el Rubí es posava 0-2 fa només dues setmanes, obligant-los a la remuntada. El tècnic pobletà Xavi Vilagut assegura que són conscients de la dificultat del partit i que queda molt camí per poder celebrar un ascens.
3: Tenim una petita avantatge que ens dona, doncs, que la valorem, però evidentment queda molt per fer. El Sant Mauro és un equip molt competitiu, el partit anava a ser molt igualat i esperem un partit amb les mateixes característiques, no? L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria.
2: El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al municipal de la Pobla de Mafumet. Els socis de la Pobla i del Nàstic podran accedir a l'estadi de manera gratuïta.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València. Després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga i després de fer un partidàs, els verdinegres tenen avui la segona oportunitat per sumar un punt, que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa a l'Olímpic, on s'hi traslladarà a partir de diumenge aquesta sèrie. Mentrestant, el Barça té el 2-0. Per tant, demà mateix a Tenerife el tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els blaugranes van tornar a fer un partit molt sòlid al Palau, tot i que va costar molt més igualat, va costar molt més que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Anem millorant amb totes les coses del joc durant la temporada, tornem a estar tots, llavors tenim més registres, més possibilitats. El que també ens passa és que el físic encara no ens dona del tot en alguns casos, i això fa que tinguem que modular molt les coses, i per això fem algun error de més, alguna pèrdua de més, algun 1 contra 1 que aguantem una miqueta pitjor, però sí, anem creixent a poc a poc amb la competició, que és una competició extremadament exigent.
0: Això deia en aquest cas Xavi Pascual. En la mateixa línia s'expressava en zona mixta el blaugrana Joel Parra.
5: Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
0: Demà a les 8 del vespre ja a Terres Canàries aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se, per tant, per a la final de la CB. En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits que més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, arribaran tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8ª Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
6: Bé, jo crec que arribem bé, arribem amb molt bona dinàmica, l'equip està bé, jo crec que quasi tots els jugadors estan en forma, animats, i jo crec que tothom vol jugar i és el somni que tenim cada temporada, no? Mantenir els títols domèstics, que l'hem fet, i tratar de guanyar la Champions, no? Pot ser que la gent no dona massa valor al que fem, però el que fem és absolutament extraordinari. I hem arribat una vegada més a la Final Four, a veure què passa.
0: Un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més en aquesta Final Four i destacava també la fam del seu equip.
6: Jo vaig dir després de la Copa del Rei que aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que té molt fam també i el guanyar és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube, no?
0: Això deia Carlos Ortega. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Olbrock danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat ja la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta el Liceo i l'Igualada, que tornen a disputar una final 22 anys després, l'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça en l'últim partit de semifinals. Burón va destacar el paper de l'afició, que es va desplaçar massa a Blanes per aquest partit.
7: Per sort estem tornant a reviure en aquests últims anys aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Veurem quanta gent de l'Igualada viatja a Galícia aquest cap de setmana. Avui el primer a Salt, a 8:45 a Riazor. Diumenge a 8:45 en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, diumenge podríem tenir ja campió. Amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana, les del Palau d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar a la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga. I també demà es pot decidir el campió, per tant, l'equip que puja a aquesta hoquei lliga femenina amb el segon partit del duel entre el Caldes i el Mataró, que es disputarà a seguir a l'Enjoc TV. Les mataronines es van endur el primer a Salt. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
8: A una victòria per seguit de l'hoquei lliga femenina, el Club Hoquei Mataró disputa aquest dissabte a les 4:05 de la tarda el segon partit de l'eliminatòria per l'ascens. Visita la pista del Caldes després d'imposar-se per un contundent 8-1 la setmana passada al Jaume Parera. Després d'endur-se el primer enfrontament, demà passat afronta el primer match ball per pujar de categoria.
9: Estem molt contentes. És cert que el Caldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils, i sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet. Tot i això, com dic, supercontenta, portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip. Crec que totes hem fet una feina espectacular avui.
10: Acabar 8-1, acabar 2-1, per al mateix. Així que nosaltres, centrades en fer una bona setmana d'entrenaments, en visualitzar aquest partit, veure què més podem fer perquè el Caldes ens creï menys perill i veure què més podem fer per crear una mica més de perill davant de la porteria contrària. Ara tenim un punt, ens en falta un, anirem a la seva pista, és una pista complicada, però intentarem no haver de tornar a jugar aquí.
8: A les fires del Caldes hi milita una mataronina, com Aina Lleonard. Tot i la derrota, s'aferra a la possibilitat de poder forçar el tercer partit.
9: 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara.
8: En el cas que el Caldes s'emporti el duel de dissabte, el tercer i definitiu enfrontament tornaria a disputar-se a Mataró. En canvi, si la jugadora es dirigeix per Albert Larrea fa la feina, recuperaria la plaça de l'Hockey Lliga que van perdre temporada passada. El partit de demà es podrà seguir en directe per TV Mataró i TVMataró.cat a partir de les 4:05 de la tarda.
0: Gràcies, Guillem. I en waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions femenina. El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals, Unai Aguirre.
11: L'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte han ficat un gol d'home a més que ens estava costant la veritat i ja ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils, al final una vaselina a l'últim llançament i tal, i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells, perquè al final ells tenen el millor porter del món als penals, que hem perdut totes les tandes de penal contra ell, i bueno, avui la moneda ha caigut al nostre costat, ja està.
0: El Barceloneta, que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Estarà demà a les 9 del vespre, de nou, com dèiem, a Malta. Avui a les 7, també a Malta, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips catalans perdessin, recordem, dimecres a les semifinals. A les 9 també avui jugarà la final d'aquesta Champions femenina, que enfrontarà el Ferencváros i també l'Olympiacos.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Bon dia i bon divendres 12 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, que ja ha començat i evidentment en parlarem, hi ha més vida a l'esport català, començant pels play-offs de l'ACB de bàsquet. Avui la penya afronta el segon partit de la semifinal al Roig Arena de València, després de perdre d'un punt i a la pròrroga el primer de dimecres, i el Barça ja té el 2-0 a la semi contra el Tenerife. També us explicarem que avui arrenca la final de l'Hockey Lliga Masculina entre Liceo i Igualada, que el Barceloneta jugarà demà a la final de la Champions Masculina de Waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: Victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones. Canadà ho farà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit hora catalana i els Estats Units contra el Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte a diumenge, a les 12, poden debutar dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: Sí, són l'agrenc Ismael Saibari i el biguetà Yupa Imamuni, tots dos a la llista del Marroc. Seran els que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres nous catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció ucraïnesa.
0: On, en aquest cas, ha coincidit amb el porter, també del Girona, el jove porter Krapiustov. En bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de la CB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, tot i fer un gran partit, els verd i negres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: I el Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes es van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat que el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van ser insuficients per imposar-se a un Barça molt sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: Que en tindrà 3 com a màxim. En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: És la de la turca Tilbe Senyurek, de 31 anys i d'1,92 m d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Aiana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar, a partir de demà, els dos partits més esperats de la temporada, amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuxe de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinals, afronta una final després de 22 anys sense ser-hi. En el primer assalt, el millor de 5, avui a 8:15 a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon torn, també en terres gallegues, abans que l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre el Fraga i el Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga.
0: I en waterpolo, el Barceloneta serà a la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre i serà de nou a Malta.
0: En el mateix escenari, avui a les 7 de la tarda, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit, pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9 també avui, la final que enfrontarà el Ferencváros i l'Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya, després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 serà el torn de la cursa.
0: I un últim punt, en tenis taula. Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món de la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova de dobles més 75 amb el seu company d'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. No podreu veure el Mundial, però sí molta teca. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol sala i hoquei patins.
1: Agafa l'agenda, Martí, perquè a partir de les 4 de la tarda l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final de l'ascens de l'hoquei Lliga Femenina. És el que enfronta el Club Hoquei Caldarrac amb l'Àsser contra el Club Hoquei Mataró, que es van dur el primer assalt. I quan acabi, a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins en l'anada.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera. La podreu veure a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming. Totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 8 minuts gairebé passant de 2:15, comencem parlant de futbol perquè ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca amb el gol txec marcat per l'ex del Girona Krejci. De fet, es va avançar la República Txeca al marcador. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte, diumenge, a les 12, poden debutar dos dels catalans dels 11 que disputen aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayupa Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial, aquest Marroc-Brasil de Rafinha. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, serà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar un cop més per l'estat dels lesionats Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que en principi han d'estar tots tres disponibles per dilluns.
1: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquio, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están feliz, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
0: A un Pedro Porro que també va haver de respondre preguntes sobre el seu futur. El lateral té contacte amb el Tottenham, però sona per reforçar el Manchester City, del nou Manchester City d'Enzo Maresca, després de la sortida de Pep Guardiola. Ell, per ara, no en vol saber res del mercat.
1: Se gestiona después del Mundial. Yo no quiero escuchar nada. Hasta ahora yo estoy centrado 100% en mi equipo, que mi equipo ahora mismo es la selección. No estoy pendiente de posibles transferencias. Tengo contrato con mi club, estoy tranquilo. Y básicamente, si, como tú dices, si viene mi agente y me dice cualquier cosa directamente, o no le cojo el teléfono o le digo que después del Mundial hablamos.
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda en seguirem parlant, evidentment, aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia i Herzegovina a les 9 del vespre i aquesta matinada a l'estesa del torn de l'altra

0: per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, contra el Zamora. La tornada divendres de la setmana vinent, d'aquí a 7 dies, a la nova Creu Alta. La prèvia és a Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Uns 300 arlequinats acompanyaran el centre d'esports, ja sigui pel seu compte, en l'autocar que han organitzat les penyes o en el mateix vol charter en el qual anirà aquesta tarda l'equip. El Sabadell viatjarà amb tot i només tindrà la baixa d'Agustín Costia per sanció. Hi ha jugadors com Kaiser que estan tocats però que forçaran per no perdre's el partit.
2: Llevo desde Navidad arrastrando dolores. Es cierto que, bueno, mentalmente pues lo puedo llevar bien. Al final, poner la salud por encima del equipo no sería lo correcto, y yo, como siempre he dicho, lo primero es el equipo, y al final pues voy a estar dándolo todo hasta el último minuto.
1: Dos partits per decidir si pugen els amorans o bé el centre d'esports Sabadell. A partit d'anada, l'àrbitre el murcià Alejandro Clemente Ortuño. El xiulet inicial al Ruta de la Plata demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens de segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, a la Sociedad Deportiva Compostela. L'anada a Galícia aquest diumenge a les 6 de la tarda en directe a l'Enjoc TV i la tornada la setmana següent a Badalona. Demà mateix també en directe a la xarxa Més. En aquest cas podrem veure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Fumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní, que va guanyar 1-2 a l'anada. L'equip que no aconsegueixi l'ascens tornarà a jugar a la Lliga Elite, on s'hi tornarà a trobar el Valls, que ha renovat el seu tècnic, Àlex González. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: El club referma la confiança en el seu projecte esportiu i aposta per mantenir una línia de treball estable. La planificació del nou curs ja està en marxa i González té clar el doble objectiu: construir un equip competitiu i fer un nou pas endavant.
4: La idea era aquesta, era precisament poder renovar l'equip per tenir més eines i competir millor durant tota la temporada, no només durant uns mesos. I l'objectiu meu és aquest, és, i de Pallarès, no? És poder consolidar aquests 12, 13, 14 jugadors de l'any passat i poder incorporar 8 cares noves, 9, per poder fer una plantilla més llarga, més competitiva, amb més opcions, amb més eines.
3: En aquests moments, 11 jugadors han confirmat la seva continuïtat. Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso, Sergi Palau i Dani Fernández. Pel que fa baixes, es coneixen les d'Hugo Gómez, Òscar Morell i Adrià Suárez.
0: Gràcies, David. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga, 118-117, i després de fer un partidàs, els verdiners tenen avui la segona oportunitat de sumar un punt que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa, a l'Olímpic, on s'hi jugaran els dos propers partits, esperem, com a mínim el tercer. Avui, mentrestant, el Barça ja té el 2-0 i, per tant, demà mateix a Tenerife tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els Blanes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va estar molt més igualat que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem a l'entrada del Barça, Xavi Pascual.
5: És una competició extremadament exigent, de les poques que en play-off en el canvi de ciutat no hi ha un dia més. Aquí tot és cada dos dies i això fa que tot sigui molt, molt complicat, no? El partit 3, els dos equips, no dic per nosaltres, dic per tothom, per ells i per nosaltres, no? Que és molt exigent físicament. El partit 3, els dos equips vindrem de viatge, per tant, és un partit difícil de jugar. Tot és cada 48 hores i ho fa molt difícil. I el físic és molt, molt important per aguantar totes les situacions del joc en atac i en defensa.
0: I també va parlar ahir en zona mixta Joel Parra, en aquest cas sobre el factor Palau.
6: Al final són unes semifinals d'un play-off d'ACB. El Palau sempre ha estat de 10, o sigui, és veritat que les dues últimes, el del València i el del Múrcia, doncs no vam poder donar la victòria, però sí, és veritat que el dimarts i avui, doncs, hem vist un Palau ple, un Palau que s'ho ha passat bé, no?, amb l'equip, que s'ha identificat amb el joc que hem fet. Així que et dic, molt agraïts del suport que ens han donat. Però bueno, com dic, al final són dos punts a l'eliminatòria, falta un mes, així que esperem tancar-lo el abans possible.
0: Demà a les 8 del vespre, ja Terres Canàries, aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se per a la final. I encara en bàsquet, en categoria femenina, l'Esparta Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el de la pivot turca Tilbesen Yurek, d'1,92 m, procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues a les tres temporades que hi ha estat, en les últimes tres temporades. Girona FM, Pau Villafañe.
7: El club gironí va anunciar ahir el primer fitxatge de

0: La temporada 26-27, l'eslové Aljaž Kunk, l'ala pivot eslové de 2,07 metres d'alçada, va jugar a Eslovènia entre els anys 2014 i 2017 abans de marxar l'any 2018 als Estats Units, on ha desenvolupat la seva trajectòria. Mentrestant, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe. El club gironí reforça així el seu joc interior amb la incorporació de la pivot d'1,92 m i 30 anys d'edat. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
1: Amb l'arribada de Tilbe incorporem una jugadora d'un perfil que cercàvem, capaç d'obrir el camp, bona rebotejadora, forta a l'interior, dins la pintura. Buscàvem una jugadora que s'adaptés al ritme que desitja jugar Roberto, amb experiència i capaç doncs, de ser un referent en el nostre equip.
0: Señorek, que s'incorporarà a l'equip un cop acabi el Mundial d'aquest estiu, és la tercera incorporació de l'Espart Girona per la propera temporada.
2: En handbol, el Barça ja era colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, ho han guanyat tot, evidentment, a nivell estatal, i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel gran títol europeu en la seva vuitena Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
3: Totes són difícils, totes. És clar que potser ara mateix s'han classificat els equips més regulars, però si mires quin equip s'han anat fora, París, Vespre, Plo, que ha fet un equipàs per tratar d'arribar, totes al Final Four són molt, molt fortes. Cada partit és una història nova. Jo crec que arribem bé i l'equip està plenament capacitat per competir.
2: A un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més a la Final Four, tenint en compte el pressupost de la resta d'equips i el fet d'haver-se de reinventar cada any.
3: Se normaliza que este equipo haya llegado 8 veces consecutivas a la Final Four y el trabajo que está haciendo este equipo, esta sesión, es absolutamente extraordinario. No somos ni mucho menos el equipo con más presupuesto, no estamos ni entre los 10 mayores de Europa, estamos perdiendo los últimos años por desgracia jugadores importantes y el equipo se reinventa y sigue compitiendo, ¿no? Esperemos que siga, tiene un gen competitivo esto que es de verdad extraordinario.
2: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat la primera que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina que enfronta Liceu i Igualada, que torna a disputar una final 22 anys després, l'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça a l'últim partit de semifinals.
4: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça... Tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
2: Avui el primer assalt a 8:45 a Riazor d'aquest Liceo Igualada. Diumenge 8:45 en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, per cert, de diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana. Les del Pla d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se la que seria la seva primera hoquei lliga. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Aquest cap de setmana es pot viure un fet històric per l'esport lleidatà. Vilassana té a 50 minuts aixecar per primera vegada l'hoquei lliga femenina després de guanyar el primer partit de l'eliminatòria final a casa el passat cap de setmana. Amb aquesta primera passa feta, el conjunt del Pla d'Urgell sap que si guanya Fraga és campió i si perd tindrà una nova oportunitat el cap de setmana vinent. Lluís Rodero, el tècnic del Vilassana, ens explicava a Ulla i de Ràdio com està l'equip de cara a la cita de diumenge.
6: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
5: A l'altre costat de la moneda hi ha el Fraga. L'equip de Jordi Capdevila ha de guanyar sí o sí per forçar el tercer partit. Si perd, la temporada se li acaba. Si guanya, tindrà una nova oportunitat. Amb el tècnic lleidatà parlàvem de l'aspecte mental i de la seva importància.
7: Jo penso que tots aquests partits, sigui la competició que sigui, el control emocional és molt important. I a banda del control emocional de com vagin en el partit, que evidentment doncs, depenent del resultat, depenent una miqueta de les sensacions o les situacions, però has de saber-lo controlar bé, també hi ha una part de, per mi hi ha una part de convicció que és molt important, no? El saber que ho podem fer, el saber que podem guanyar aquest partit.
5: El partit donarà el tret de sortida diumenge a les 12 del migdia a Fraga.
2: Gràcies, Sergi. En waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina. El conjunt mariner va superar ja la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, Unai Aguirre, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial de la tanda de penals.
8: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i ja ho hem aprofitat.
2: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal 19-13. Serà demà a les 9 del vespre, també a Malta. Ahir també en el mateix escenari, avui mateix, a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips, recordem, catalans, perdessin dimecres les semifinals. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
9: Partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, un d'aquells partits que cap esportista vol jugar en una fase final europea. Amb tot, l'Assolim Centre Natació Mataró li vol donar mèrit a la temporada feta amb el campionat de Lliga i amb un molt bon paper en competició internacional, i ara volen segellar aquesta tarda amb un bronze a la Champions League aquesta temporada. De fet, un any més, dos equips catalans s'han plantat entre els quatre millors equips de waterpolo femení. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
10: Sobretot pensar ja de cara a divendres, volem acabar com una victòria i amb una medalla de bronze europea.
9: A la piscina nacional de Malta, les mataronines van claudicar davant d'un Olympiacos molt ben treballat, tot i mantenir la igualtat fins a mitjan tercer quart. Per la seva part, l'actual campió d'Europa, el Club Natació Sant Andreu, va perdre davant del Ferencváros hongarès d'una manera cruel. Després de tenir avantatge durant bona part del maig, van acabar perdent els penals.
2: Gràcies, Oriol. De fet, Ferencváros i Olympiacos s'enfrontaran també avui a les 9 a la final. I abans d'acabar amb futbol sala, el Barça coneixerà demà el seu rival per a la final del play-off de Lliga, la primera masculina, amb la disputa del tercer i definitiu duel de l'altra semifinal, entre el Pozo de Múrcia i el Palma, eliminatòria que torna a Múrcia empatada a 1. També que acaba setmana, en aquest cas demà a la tarda, el Mataró buscarà remuntar contra el filial del Palma per aconseguir l'ascens a la segona divisió masculina, un partit que es podrà veure, recordem, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. Tornem a Remator Ràdio, Guillem Llimona.
11: Aquest cap de setmana, el futsal Mataró afronta una cita amb la història. Els mataronins buscaran culminar una temporada excel·lent aconseguint l'ascens a segona divisió en el partit de tornada de la final de play-off davant l'Illes Balears Palma Futsal B. L'eliminatòria arriba completament oberta després del duel disputat a Son Moix. Tot i la derrota per un ajustat 2-1, l'equip de Niqui de Déu va demostrar que té arguments suficients per creure en la remuntada davant la seva afició. L'equip sortirà a guanyar jugant com a local, tot i que una victòria no seria l'únic resultat que els hi conduiria a la categoria de plata. Si al finalitzar els 40 minuts reglamentaris hi hagués un empat global de l'eliminatòria, es disputarien dues pròrrogues de 3 minuts. En cas de que no hi hagués canvis al marcador, seria el futsal l'equip que s'acabaria emportant l'ascens gràcies a haver quedat campions a la Lliga regular. Un dels factors claus d'aquest enfrontament serà el paper que hi jugui l'afició mataronina. Una afició que haurà de convertir el pavelló en una autèntica olla a pressió. El partit es podrà viure en directe dissabte a partir de les 6 de la tarda a TV Mataró i tvmataró.cat.
2: Gràcies, Guillem. I en categoria femenina, també aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge al migdia, arrenca la final per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala amb el Linyola afrontant-se a l'Estrella Gallec amb el partit anada a casa. Ràdio Punyent Mollerussa, Julen Andrés.
12: L'equip sap que és un repte molt gran el que tenen davant per acabar una temporada que ja de per si, passi el que passi, és històrica. Sent conscients de la dificultat, volen aprofitar el fet de jugar el primer partit a casa per treure un bon resultat, ja que aquest poble de 2.000 habitants converteix el pavelló en un autèntic fortí. Escoltem a la capitana de Linyola, la Montse Carles.
13: Jo crec que a casa és la il·lusió, la il·lusió. El poble té ganes de tornar a viure un partit com el de la setmana passada. Nosaltres a casa som molt fortes, no hem perdut cap partit durant la temporada i es nota, els rivals ens tenen en consideració amb el pavelló, i a veure el que sí que és veritat que elles, pues, allà el viatge de la tornada és difícil, però ho lluitarem fins al final.
12: Es troben a tan sols dos partits de primera divisió i tenen molta il·lusió a l'eliminatòria i, sobretot, amb els objectius de la temporada ja assolits, aquest playoff ja serà positiu. La tornada a Terres Gallegues serà el pròxim cap de setmana. It's Friday.

I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, pueden 3 o 4 veces mayor. En chavales construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. El robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Els esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
0: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent i, per tant, molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent. Fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
0: Robatori violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencen a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
0: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyala quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere d'aquesta tradició, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
0: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellver, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraban de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Notícies en xarxa.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
6: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
7: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
6: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
0: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals de la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
24: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
27: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un, arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
8: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Español, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
26: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
9: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
26: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, el Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit gris, 5 detinguts. Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Muntaner somia amb guanyar la seva 6a Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
0: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent i, per tant, molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte, molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
0: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
12: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs,

0: Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
1: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
6: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
5: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
1: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és

0: la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
1: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
0: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
2: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
3: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
2: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
0: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
4: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
5: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
4: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
0: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
7: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
6: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
8: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisuròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
9: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
8: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
10: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
0: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
12: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
11: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
0: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
13: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Gossa Sorda, L'Accent Busto, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
14: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
13: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
15: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceo, en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Boron.
16: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
15: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
17: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i jo tenia clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
15: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costa, el tècnic del conjunt arlequinat.
18: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
15: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
19: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, doncs, ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
15: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
3: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte de les Canàries i ordena les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin al pontífex. Considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions que fan atenció als immigrants. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les, la Fiscalia suposa, basant-se en el fet que hi havia indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CDR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
3: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'armes de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior, que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
2: I no deixem la capital catalana, perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa 2 temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de L'herència.
1: Notícies en xarxa.

0: Viva Veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. El sindicat CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
3: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
2: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compten diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
1: Notícies en xarxa.
4: Los ojos de madre parecían más muertos que los de Juan. Con la mano izquierda apretaba la rodilla de su hijo y con la otra se limpiaba los dientes, rascando con las uñas hasta las cavidades cubiertas de encía negruzca. Llevaba 3 horas así. De vez en cuando tragaba saliva sanguinolenta y reanudaba la tarea con una persistencia más intensa. Mi hermana danzaba de aquí para allá, cambiando el agua del barreño por agua más fresca, y se encargaba, mientras le daba el pecho a la niña, de ponerle paños húmedos en la cabeza al moribundo, a quien no parecía abandonar el delirio de la fiebre. Yo no sabía muy bien dónde ponerme. A ratos entraba en el cuarto y me quedaba observándolo. Después salía de casa y mascaba tabaco con padre, y su silencio a la sombra me hacía sufrir más la espera. Y entonces, como un traidor, huía y me iba a pasear por la orilla del riachuelo que regaba el huerto, y contemplaba a mis hermanos que, hechos ya unos hombres, incluso en momentos como aquellos, trabajaban la tierra. De esta manera nos traslada Nuria Bendicho al punto de partida de una historia con muchas voces. Tierras Muertas es la primera novela de Bendicho, una obra que ha sido descrita como un drama rural extremo, de una autora a la que han comparado con Mercè Rodoreda o Víctor Català. Tierras Muertas nos cuenta la historia de una familia que vive aislada en la montaña, un entorno rural tan apartado del mundo y la sociedad que mantiene a sus personajes en una realidad algo salvajada, incluso primitiva, donde el juicio social se ve desbordado cada vez que se aproxima a su entorno. La misma realidad vista desde hasta 13 puntos de vista distintos, y es que cada capítulo está narrado por uno de los personajes que entran en juego en esta macabra historia familiar. Y así es como este coro de voces tan naturales, tan reales y tan crudas al mismo tiempo te acaba atrapando en una noria de emociones, donde la repulsión y la compasión van de la mano.

0: 6.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixen. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
4: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
3: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
5: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a 8:45, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
2: Notícies en xarxa.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo, i que és el primer avançament del seu nou disc que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

Així sona la nova cançó de Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Light.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu. Quan...

L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

El més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així també ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les 6 cançons que trobem en el disc Disculpeu l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat a aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te siguis on siguis, envoltats com sempre de bona música, de bones històries, que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració d'Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó Des de Lluny. Des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

El projecte Ningú, com us deia, liderat per Guillem Obradors, des de la comarca del Bages, ens ha acompanyat amb aquest I mai t'ho he dit. Seguim ja pràcticament a la part final del nostre camí, ara mateix amb el més nou de Paul McCartney. Té nou àlbum i noves històries musicals que sonen d'aquesta manera. Come Inside és una d'elles.

Home Inside. Aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney amb un disc que porta com a nom The Boys of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquest estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí, és un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquest estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Saluts. Adéu-siau.

0: 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
2: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
2: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
0: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
2: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
2: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no sigui les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
5: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
6: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceu, a La Corunya. En waterpolo, Mataró i Sant Andreu comencen tot just ara a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6 de joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de la CB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. I atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Lali, doncs la situació viària avui és complicada. S'espera una sortida de 600.000 vehicles entre avui i demà, i a més se celebra la Fórmula 1. Això en aquests moments està provocant molts problemes a la P7, l'eix principal, i si fem una relació de retencions el més ràpid possible, hem de dir, per exemple, que hi ha returades entre Granollers i Santa Perpètua, 9 quilòmetres cap a Girona, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també a Barberà, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes cap a Tarragona, i aturades a Gelida. Les rondes presenten molta mobilitat també, i també el que són les vies d'accés i sortida del circuit, com també vies com la C32 o la C33. Per tant, sobretot i molt important, si heu de sortir aquests dies, preveieu el viatge, principalment si us dirigiu al circuit transport públic, i si no, informeu-vos, com per exemple amb els companys de Ràdio 4. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital de les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Poló.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: I no deixem l'àmbit educatiu. Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta dels líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: Una petició que els experts també consideren imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
4: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat a la xarxa el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar els ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
4: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en el productor més important de marihuana a tot Europa.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
4: La defensa havia demanat, en un recurs davant l'Audiència de Barcelona, el retorn del milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa és ja camí de Roma, finalment amb el Falcon de la Casa Reial, després que l'Airbus d'Iberia, amb què havia de viatjar, ha patit una incidència tècnica. La parella havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell. Tot i això, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
12: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del govern d'Espanya se sostiene sobre tres principis inseparables: humanitat, regularitat i convivència.
12: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Doncs tot plegat en el dia que ha entrat en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de Migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
15: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
16: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: Més coses. Salvador Illa posarà en marxa en les pròximes setmanes un equip de treball per 5 infraestructures ferroviàries clau, en concret l'R1, el desdoblament de l'R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
4: En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
0: Per fer tot això, Illa confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per Catalunya en un context global incert. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
17: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
18: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar en les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere d'aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi han quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
17: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
19: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
20: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
19: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: I encara a la capital catalana, els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% d'avals necessaris.
4: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebra els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portacelli o Lluís Omar. David Navarro.
21: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure, el Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
22: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
21: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans al Lliure de Gràcia.
0: I en marxa des d'aquesta tarda el Cabró Rock, que engega la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. El Cas Grassa, Joan Dausà o The Tallets són només alguns dels noms destacats.
4: Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. A més, moltes de les actuacions tindran un caràcter únic, com l'últim concert del Cas Grassa a Osona, abans del seu comiat definitiu. De moment, aquest vespre obren oficialment el festival The Tallets i més tard els Amics de les Arts. A aquesta hora, però, qui està a punt de començar el seu concert és la cantautora Maria Jaume.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final al millor de 5 a la pista del Liceu, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit, i ara somia amb guanyar la sisena Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
3: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: I encara en hoquei patins, el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la seva història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals a Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història tot just 12 anys després de conquerir el primer títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols ja en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i ja ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant la final de consolació, per tant, el partit pel bronze europeu. Ara mateix, Mataró 4, Sant Andreu 5. En bàsquet, la 6 de joventut juga a les 8, el segon partit de les semifinals de l'ACB, a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota per només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça està només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. La sèrie continua demà ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: També demà el Barça d'handbol juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions, que un any més es disputa a Colònia. El rival, per ser a la gran final, serà l'Alborg danès. En futbol, a la segona divisió, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora, el partit anada de la final per pujar a la segona divisió.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
2: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida pueden ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
2: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
0: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
2: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
2: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no sigui les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
5: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
6: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou al primer partit de la final a la pista del Liceo, a la Corunya. En waterpolo tenim en joc a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. A punt d'arribar al descans, Mataró 4, Sant Andreu 6. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6 de joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de la CB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara i, de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent i el diumenge cap als 37-38 graus. En aquests indrets de la terra ferma també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació continua complicada a la P7, tot i que van bimbant alguns punts i se n'afegeixen de nou. És el cas de la P7 a la zona de Freginal, s'ha produït un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelló i 5 quilòmetres de circulació lenta. Encara segueixen les aturades en sentit Girona entre Santa Perpètua i Granollers, i també en sentit Tarragona a Santa Perpètua entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i a Gèlida. Les rondes també encara molta mobilitat i els accessos a Barcelona cada cop són una mica menys saturats, però hem de parlar de C33 i C58, per exemple, amb problemes per arribar-nos a la Trinitat i també la zona de la C35 a Granollers. Una vegada més, demanar-vos a que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
2: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Polo.
10: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
10: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: No deixem l'àmbit educatiu, crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
11: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
12: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
13: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
11: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
2: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
2: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
2: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
14: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
2: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu el risc de fugida.
2: La defensa havia demanat en un recurs davant l'Audiència de Barcelona el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill de Sacandic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell, que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
2: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos a l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. El cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
15: La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí i, segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far més propera opera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa ja és camí de Roma amb el Falcon de la Casa Reial després que l'Airbus d'Iberia amb què havia de viatjar ha patit una incidència tècnica.
2: La parella havia de sortir a 3:15 p.m, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre parell.
0: Abans, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
2: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions a l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
16: El primer acte d'avui del papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió

0: y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
1: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
2: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
4: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
2: En clau econòmica, l'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
5: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
2: I la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya. Ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, diuen, incrementar els salaris. Carina Bellbé.
6: Notícies
7: en xarxa. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
8: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
7: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
6: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Per anar

0: però és el seu delegat.
1: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
0: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Solsona i Premià Mèdia.
3: A Solsona, els Consells d'Infants i Adolescents impulsen conjuntament una xarxa d'establiments i espais públics on acudir en casos d'urgència. La iniciativa porta per títol Aquí pots i en formen part 43 punts per poder acudir si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo de forma puntual, tant petits com grans. Els llocs adherits s'identifiquen amb un adhesiu taronja amb el nom de la campanya i la intenció és que la xarxa es vagi ampliant. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per tothom.
4: L'Institut de Premià de Mar i l'Ajuntament han iniciat una nova col·laboració en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting que ha tingut la Festa Major com a primer projecte. Fa unes setmanes, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat es van reunir amb responsables de les àrees de comunicació i cultura i festes per presentar-los diverses propostes creatives i campanyes promocionals dissenyades específicament per a la celebració. La voluntat, però, és que la col·laboració tingui continuïtat més enllà de la Festa Major. De fet, segons explica el centre, l'Ajuntament ha plantejat la possibilitat que, a partir del curs vinent, l'alumnat pugui participar activament en l'elaboració de propostes de comunicació per a campanyes municipals reals.

0: amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Omar, David Navarro.
1: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
2: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou el primer partit de la final, el millor de 5 a la pista del Liceo, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar semifinals del Barça, el vigent campió, i ara somia amb guanyar la sisena Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del club de la noia, Manel Burón.
3: Agafem el muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: L'Atlètic Barceloneta disputarà demà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història 12 anys després de conquerir el títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant el partit pel bronze europeu. Ara mateix, partit a 4 minuts al final, empatat Mataró 9, Sant Andreu 9. En bàsquet, la sisa joventut juga ara a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota de només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques, amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça és a només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. Demà, la sèrie, tercer partit, en aquest cas ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife. Ja et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: En handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la Champions masculina a Colònia contra l'Aalborg danès. En futbol, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs per intentar el retorn a la primera divisió. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. I el Badalona afronta diumenge l'anada de la tercera eliminatòria de ascens al camp del Compostela, un partit que es podrà seguir a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, també, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
3: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i per tant amb els costos dels productes que fem.
2: I Manuel Bustos ha estat condemnat a 8 mesos de presó la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha assolit en la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte, que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: is not going to work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat que es pronunciarà el dia 7 de juliol. Diuen que no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu. Un robatori violent en una joieria de Barcelona aquest matí manté viu el debat per la preocupació a causa de l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
2: Una petició que els experts també consideren imprescindible si es vol arribar a una solució encara per evitar el que és impredictible. El Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça de l'escenari pitjor és real.
4: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencen a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.
2: I Sant Fruitós del Bages tindrà una cinquantena de nous pisos per a joves. L'Ajuntament ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb els boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Tot i això, sempre s'ha d'anar amb precaució.
1: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Rura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però ha acabat produint-se dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que l'ha dut primer a Madrid, després a Barcelona, on recordem va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. En aquesta última part del viatge, avui la immigració ha estat la protagonista de bona part dels actes del Sant Pare. I 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten risc de suïcidi elevat. El director científic de l'informe és Antonio Rial.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
2: El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i ho faran després de les vacances d'estiu. I els bombers tenen previst resseguir demà amb helicòpter la costa que va des de Roses fins a Begur, abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua desaparegut des de dimecres a la nit. La recerca d'avui s'ha aturat en fer-se fosc, i es reprendrà demà al matí. Ahir la policia de Pals va trobar la moto volcada a la platja, a tocar del terme de Begur. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar cap a 10:45 que no havia tornat com la resta del grup a la platja. I els 27 països que formen part de la Unió Europea han acordat avui desbloquejar les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. La presidenta Ursula von der Leyen ha explicat que dilluns vinent, en el marc de la primera conferència, s'obrirà el primer bloc de negociació.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

de 10. És la 1. Bye.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.